0: Hem sentit la sinfonia número 1 en do menor, l'opus 68 de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica que dirigia John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanyarà el cicle de Lieder, Liederkreis, opus 24 de Robert Schumann, interpretat pel tenor Werner Güra i el pianista Christoph Werner.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

0: Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Ara us convidem a sentir el concert per dos teclats, número 1, en do major, d'Antoni Soler, en la versió de Bruno Bofis, orgue, i Elisabeth Herr de Si, clavecí.

Bruno Bofis, orgue, i Elisabeth Herr de Si, clave, ens han interpretat el concert per dos teclats número 1 en do major d'Antoni Soler.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música tot seguit us proposem una partitura concertant de Franz Joseph Haydn, el concert per a violí i orquestra en la major Hoboken 7A número 3. El sentirem interpretat per Giuliano Carmignola, com a solista de violí, i l'orquestra dels Camps Elisis, que l'acompanya dirigida per Alessandro Moccia.

0: Aquest concert era el concert per a violí i orquestra en la major, Hoboken Seta, número 3, de Franz Josef Haydn, i n'hem sentit la versió del violinista Giuliano Carmignola i l'orquestra dels Camps Elisis, dirigits per Alessandro Moccia.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir l'elegia per violoncel i piano, opus 24, de Gabriel Fauré, en la versió del violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.

0: Hem sentit l'elegia per violoncel i piano, opus 24, de Gabriel Fauré, interpretada pel violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Il Rossignolo és el títol de la cantata d'Alessandro Scarlatti que us proposem de sentir tot seguit aquí a la nostra sintonia, interpretada per Susanna Crespo, soprano, i el conjunt instrumental Música Poètica.

0: Hem sentit la cantata Il Rossignuolo d'Alessandro Scarlatti, interpretada per la soprano Susanna Crespo i el conjunt instrumental Música Poètica.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

A continuació us convidem a sentir Els Preludis, poema simfònic de Franz Liszt que ens ofereix l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Kurt Masur.

Hem sentit el poema simfònic Els preludis, de Franz Liszt, interpretat per l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Kurt Masur.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem el quartet de corda número 13 del catàleg de Franz Schubert, el quartet en la menor Rosamunde, Deutsch 804, estructurat en els moviments indicats com Allegro ma non troppo, Andante, Minuet Allegretto i, per acabar, un Allegro moderato. La versió que sentirem avui d'aquest 13è quartet de Franz Schubert és la que interpreta el quartet Artemis.

0: Hem sentit el quartet Rosamunda, és a dir, el quartet de corda número 13 en la menor Deutsch 804 de Franz Schubert. La versió que us hem proposat d'aquesta partitura és la de l'Artemis Quartet.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara ens acompanya el concert per piano número 4, opus 40, de Sergei Rachmaninoff, tal com l'interpreten Earl Wild i la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de Yasha Horenstein.

Earl Wild Piano i la Royal Philharmonic Orchestra, sota la direcció de Yasha Horenstein, interpretaven el concert per piano número 4, opus 40, de Sergei Rachmaninoff.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir tot seguit una obra de Maurice Ravel, la seva sinfonia coreogràfica en tres parts, Daphnis i Chloe. La versió íntegra d'aquesta obra la sentirem interpretada pel cor de Radio França i l'Orquestra Filarmònica de Radio França, dirigits per Myung-Woon Chung.

0: Hem sentit Daphnis i Chloe, la sinfonia coreogràfica en tres parts de Maurice Ravel. Aquesta versió la van enregistrar el 2004 Myung-Woon Chung i el cor de Ràdio França i l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Per continuar la nostra selecció, hem escollit la sonata per viola i piano de Julian Crane, que ens interpreten Igor Fedotov, viola, i el pianista Gary Hammond,

0: Hem sentit la sonata per viola i piano de Julian Crane, tal com l'interpretaven Igor Fedotov, viola, i el pianista Gary Hammond.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: De Georg Drucheski és el quartet per a oboè, violí, viola i violoncel en sol menor que sentirem a continuació a Catalunya Música. El conjunt Zèfiro n'interpreta aquesta gravació.

Era el quartet per a oboè, violí, viola i violoncel en sol menor de Georg Druzhetsky i el sentíem en la versió de la formació Zèfiro.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquí ens teniu un nou matí. Avui és dimarts 16 de juny de 2026. Passen encara 9 minuts de 6:45 del matí i aquí ens teniu encetant el programa més matiner de l'emissora més clàssica del dial a Catalunya, Catalunya Música. I és que avui començarem parlant de números 4, 3, 5, 6, segurament aquests números, si els associem a la música clàssica, potser el primer que ens ve al cap, més que determinades qüestions, diguem-ne, estructurals o esotèriques, és l'estructura instrumental d'una obra. Una obra escrita per dos, per tres, per cinc, per sis instruments. De fet, clar, tocar amb cinc músics, quatre o sis, és tan antic com la mateixa música, depenent de les circumstàncies. Però sí que és veritat que a partir del segle XVII, amb l'arribada de la música barroca i amb la potenciació de les formes musicals destinades exclusivament als instruments, sí que ben aviat va començar a aparèixer denominacions que associem a la quantitat de músics que apareixen tocant o a la partitura. Per exemple, una de les formes primerenques que podríem esmentar aquí serien les sonates a trio, és a dir, sonates escrites per dos solistes i el baix continu, encara que moltes vegades la paradoxa és que et diuen sonata a trio i t'apareixen quatre músics a l'escenari. I és que dos d'aquests músics estan tocant conjuntament el baix continu, per exemple, un clavecí i un violoncel. La mà esquerra del clavecinista i el violoncelista estan fent exactament les mateixes notes. Per això se'ls considera un únic instrument. Però vaja, més enllà d'aquestes qüestions simpàtiques, el cert és que ben aviat es van començar a consolidar denominacions com simplement trio, quartet, quintet, sextet, sobretot a partir del segle XVIII, que serà, qui sap si fruit del racionalisme, una manera ràpida i eficaç d'anomenar una forma musical. Així, remenant, hem estat buscant a veure quin és el sextet més antic que podem trobar. Clar, aquí tenim novament el que acabem de plantejar, la problemàtica. Una cosa és una obra escrita per sis intèrprets i una altra cosa seria un sextet, és a dir, una obra que porta aquest títol. Llavors, nosaltres ens hem decantat per la segona opció. I si hem anat remenant una mica, i amb el risc de que d'aquí 10 minuts aparegui una nova composició una mica anterior, hem de dir-ho així amb un punt de prudència, que molt probablement un dels sextets més antics, per no dir el més antic del que tenim referència, serien els sextets Opus 23 de Luigi Boccherini. Sextets que va publicar el 1776, quan ja vivia a Espanya treballant al servei de l'infante Don Luis. De fet, encara que els va escriure aquí, el cert és que no els va publicar a Espanya pròpiament, sinó que els va publicar a París, on hi tenia l'editor Zibert, que era qui publicava sovint algunes de les obres de Boccherini. D'aquest sextet, una de les coses que ens crida l'atenció és que el número 4 està escrit en fa menor, una tonalitat poc habitual, o hauríem de dir molt poc habitual, en la música de la segona meitat del segle XVIII. Fa menor, perquè ens entenguem, vindria a ser el to de Chopin, el to dels romàntics. Doncs bé, Boccherini tria aquesta tonalitat pel quart del seu sextet Opus 23. Per tant, explicat tot això que us hem explicat, la veritat és que estem tentats a veure com Boccherini gestiona des del classicisme una tonalitat que a priori pensaríem que és més aviat romàntica.

0: Quina delícia de partitura poder sentir un sextet en fa menor d'un compositor del classicisme. Ja hem dit abans que és una tonalitat molt poc habitual, potser més connectada amb la tradició romàntica que no pas amb els compositors del classicisme, com en aquest cas eren els membres de l'Europa Galante, dirigits per Fabio Biondi, qui ens interpretaven aquest Allegro Moderato del sextet en fa menor, opus 23, número 4 de Luigi Boccherini. Probablement el primer recull de sextets que trobem així titulats d'aquesta manera al segle XVIII. Això, òbviament, fins que es demostri el contrari. Però en qualsevol cas podríem dir que Boccherini, si parlem de sextets, per ara el podríem considerar un bon pioner. I com a mínim, avui, l'home que ens ha fet despertar el primer temps a Catalunya Música. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Sí, és on som, el primer temps, encetant la partida musical d'aquest matí i avui jugant amb 6 jugadors, en forma de sextet. I és que de cop hem pensat, home, el sextet tampoc és una forma musical gaire extensa comparada amb els quartets, amb els trios o fins i tot amb els quintets. A partir de Boccherini són uns quants compositors que ens han deixat testimonis preciosos d'aquest tractament de 6 instruments. Quan Haydn parlava del quartet de corda, deia que era una reunió de 4 persones educades. Doncs mira, gràcies, mestre Haydn, perquè avui nosaltres replicarem aquesta definició i direm que un sextet és una reunió de 6 persones educades. I ara ho farem de la mà d'Ignaz Pleyel, el pare compositor de Camille Pleyel, el gran constructor de pianos de París. Ignaz Pleyel era austríac, havia estat deixeble de Haydn, i vet aquí que a meitats de la seva vida va decidir anar-se'n a viure a França, i per això el seu fill ja va viure a París i es va convertir en un dels més famosos constructors de piano, gran amic de Frédéric Chopin. Del pare d'Ignaz Pleyel, tot seguit tindrem l'oportunitat de sentir l'Allegro inicial del sextet per corda en fa major, número de catàleg 261, una partitura que data de 1791.

Els membres de l'ensemble Janácek ens han interpretat el primer moviment d'aquest sextet per corda en fa major d'un dels alumnes il·lustres de Joseph Haydn. Ens referim a Ignaz Pleyel, compositor austríac que va anar a passar els últims anys de la seva vida professional a França, on naixeria el seu cèlebre fill Camille Pleyel, constructor de pianos, tal com explicàvem abans. Bé, avui estem passejant-nos el primer temps per el so d'un sextet, i de fet, si parlem de sextets, també hem d'incloure en aquest passeig sonor matinal la figura de Ludwig van Beethoven, que 5 anys després que Pleyel compongués el 1791 el sextet que acabem de sentir, Beethoven també va escriure el seu propi sextet. La diferència és que el de Pleyel era per corda i el sextet Opus 71 que sentirem tot seguit és un sextet per instruments de vent. Beethoven hi va treballar el 1796, tot i que l'estrena es va haver d'esperar ben bé una dècada. Va ser en un concert a benefici del seu amic violinista Ignaz Schuppanzich l'any 1805, quan es va estrenar. La premsa, per cert, va donar-nos una mena de titular que avui ens pot anar bé per sentir aquest tast d'obra musical de Beethoven. La premsa va definir-lo, aquest sextet per instruments de vent, Opus 71, com una composició que brilla resplendent a causa de les seves melodies animades, harmonies sense restriccions i una gran quantitat d'idees noves i sorprenents.

La música de Beethoven, aquella pàgina que la premsa de l'època es va definir com una composició que brilla resplendent a causa de les seves melodies animades, harmonies sense restriccions i una gran quantitat d'idees noves i sorprenents. Això apareixia escrit l'any 1805, la reacció del crític després de sentir just aquesta obra que acabem de sentir. Aquest primer moviment, de fet, només hem sentit del sextet per instruments de vent en mi bemoll major, opus 71 de Beethoven, que ens interpretaven els membres del conjunt Mozzafiato. Bé, en el moment en què Beethoven assenyalava amb el seu dit creatiu una forma musical, és obvi que les generacions següents se la van fer seva, i entre altres, un que es va fer seu el tema dels sextets va ser Felix Mendelssohn. Ara ja en portem un parell de sextets escrits per corda, un per instruments de vent i la novetat del sextet de Mendelssohn, que sentirem tot seguit, que és el seu opus 110, és que està escrit per piano i quartet de corda. Però bé, aquí, oi, quintet de corda volíem dir, però aquí el que ens crida l'atenció és la combinació instrumental que fa servir el compositor. Al costat del piano hi sentirem un violí, dues violes, violoncel i contrabaix. Aquesta diferència del que seria un estàndard té una repercussió en la sonoritat amb surround de la partitura que sentirem tot seguit, que la va escriure, atenció, quan tenia 14-15 anys, entre 1824 i 1825, i que porta un número d'opus molt alt, opus 110, perquè es va publicar de manera pòstuma. Però vaja, que el número d'opus no reflecteix la cronologia real. Era l'obra d'un adolescent, però també és veritat que Mendelssohn ja ens hi té acostumat. I sempre que sentim aquestes obres del Mendelssohn adolescent, la veritat és que se'ns emporten l'ànima. Provem-ho.

Això era la música d'un xaval de 15 anys, un xaval que es deia Félix Mendelssohn. Hem pogut sentir el primer moviment Allegro Vivace d'aquest sextet en piano en re major, l'Opus 110, que ens interpretava el piano quartet Bartholdy al costat d'Andra Darzins, viola, i Wolfgang Wagner, contrabaix. Una combinació instrumental curiosíssima, el piano al costat d'un violí, dues violes, violoncel i contrabaix. Una manera de donar una mica més de color avellutat a la sonoritat de l'acompanyament de corda. Això és la proposta de Mendelssohn adolescent. Però bé, seguim endavant ara amb la música, atenció, amb aquest nom, d'Ignasi Félix Dobrzinski. Dobrzinski, aquest nom probablement a priori no us sonarà de res, va ser un dels companys més il·lustres que Frédéric Chopin va tenir en el Conservatori de Varsòvia quan ell hi va estudiar. Dobrzinski era 3 anys més gran i va desplegar una producció important, certament. Ell va viure entre 1807 i 1867, és a dir, 60 anys, cosa que Chopin amb prou feines va arribar als 40. Vet aquí, doncs, la música d'una de les figures contemporànies de Chopin, de la música polonesa, que va desplegar una activitat creativa durant molt temps, i potser la pregunta seria en quina mesura Chopin des de París va mantenir contacte amb Dobrzinski o va ser conscient de tot el que Dobrzinski anava publicant. Sigui com sigui, aquí tenim aquest sextet per corda en mi bemoll major, opus 39. Tornem a l'estructura per corda més convencional. Aquesta partitura data de 1841.

Aquesta era la música del company d'estudis de Friedrich Chopin a Varsovia, Ignasi Félix Dobrzynski. Hem sentit el primer moviment, Allegro moderato ed espressivo,

del seu sextet en mi bemoll major, opus 39, una partitura de 1841. Certament una obra connectada amb la tradició romàntica genuïna. Re en aquesta partitura ens feia pensar que érem davant de música polonesa d'arrel. Vet aquí, doncs, la música de Dobrzyński, una figura important de la música polonesa del segle XIX, però malauradament mal coneguda fora. La versió l'hem sentit a càrrec de membres de la Camerata Vístula. I seguim amb més sextets, aquest cop de Louis Spohr. Anem avançant cronològicament. El de Dobrzyński era de 1841. El que sentirem tot seguit data de l'any d'un dels anys, per ser més exactes, de les revolucions a Europa, el 1848, l'any en què a França, per exemple, va saltar el rei Lluís Felip d'Orleans i va ser nomenat nou monarca el futur Napoleó III. I vet aquí que a Alemanya també hi va haver tota una sèrie de revolucions el 1848, com la de Dresden, que va costar-li a Wagner, per exemple, ser exiliat de Saxònia i no poder-hi tornar més. Vet aquí, doncs, que Louis Spohr va ser un compositor, director d'orquestra i alhora un patriota. Just aquell 1848 va ser quan va escriure el seu sextet per corda, opus 140. Ell era un conegut partidari de la reunificació alemanya que arribaria a principis de la dècada de 1870. És a dir, estem parlant de 20 i tants anys més tard. Però en qualsevol cas, en el manuscrit d'aquest sextet va escriure: en el moment de la gloriosa revolució del poble i de la reaparició d'Alemanya. Som davant d'una de les pàgines cambrístiques rellevants de Louis Spohr, aquest sextet, opus 140. Disposem-nos a sentir-ne el primer moviment, Allegro Moderato.

Així sonava la música de Louis Spohr. Hem pogut sentir el primer moviment del seu sextet en do major per corda, opus 140, en la versió del sextet de corda de Viena. Bé, i ara arriba la música de Johannes Brahms, concretament el seu sextet número 2, l'opus 36, en sol major. Pels aimants de les històries romàntiques, aquest sextet és una pàgina que musicalment tanca l'episodi amorós probablement més intens de la vida de Johannes Brahms. 6 anys abans d'escriure aquest sextet, això va ser cap al 1859, en aquests moments Brahms era un noi de 25-26 anys, es va enamorar perdudament d'una cantant que era un parell d'anys més jove que ell, que es deia Agathe von Siebold. Es van enamorar molt, tant que fins i tot ell li va obsequiar un anell i van arribar a parlar de casament. La història era probablement la més seriosa de la vida de Johannes Brahms, que tal com li va passar també

Bé, a Beethoven tampoc es va arribar a casar mai, però en aquest cas va ser quan va estar més a prop. Però la mala sort va ser que es va estrenar el seu primer concert per piano i orquestra, va ser un fracàs, de cop Brahms va sentir la patacada de la inestabilitat i això li va generar dubtes d'establir un vincle matrimonial, fet que va fer que Brahms trenqués aquella relació. De fet, no la va voler trencar del tot, però sí el compromís de matrimoni. Lògicament, la noia no va voler seguir amb aquella història, i Brahms va quedar sempre penedint-se d'haver perdut la que probablement hagués sigut l'amor de la seva vida. 6 anys més tard va escriure aquest sextet i en el primer moviment, quan ja porta uns 100 compassos, el Brahms fa sortir el tema que escriu amb el nom de la noia. La noia es deia Agathe, amb TH en alemany, li heu de treure la T, i llavors queda Aga-E, amb la H intercalada. Això són les notes la, sol, la, si, mi. I això és l'equivalent a Agathe que apareix en un moment donat en aquest sextet. I Brahms, en els amics, els deia que això li va servir per fer teràpia, fer aparèixer en aquest primer moviment el nom de l'estimada perduda.

0: Quina delícia de sextet era per flotar directament aquest sextet número 2, opus 36, en sol major de Johannes Brahms. Hem pogut sentir la interpretació que en feien Isabel Faust i Júlia Maria Kretz, violins, Stefan Freihan i Paulina Saxe, violes, Christoph Richter i Xenia Jankowicz, violoncels. És aquest sextet que va escriure tancant l'episodi amorós de la seva vida amb Agathe von Siebold. També a nosaltres ens permet tancar aquesta selecció de sextets amb la que avui us hem dit bon dia. El primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I avui ens acomiadem a ritme de Ragtime de Scott Joplin, però amb clavecí.

0: Aquest és el clavecinista Justin Taylor. El coneixem per les seves versions de música barroca, però interpretant aquest Maple Leaf Rag de 1899 de Scott Joplin amb clavecí. Així us diem adéu, però serà només fins demà al punt de 6:45. Com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. I avui dia els ballarins, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica. Però també hauríem de tenir un ballet folclòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas.

fer un gran salt, però encara no ho acabem de veure clar del tot. I estirant del fil, avui la proposta d'aquest primer minut seria: fem les paus amb aquest no saber-ho tot, amb aquesta idea de no tenir encara totes les respostes, i escoltem-nos, perquè la brúixola interna de vegades no necessita passar pel raonament per marcar-nos el camí. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és 16 de juny, és dimarts, i prenem el relleu del nostre company Joan Vives amb el seu primer temps per arrencar aquesta nova edició de Tots els matins del món. Ho fem, com sempre, donant-vos les gràcies per la vostra companyia a tots els membres de l'equip, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal? Com vas?
2: Bé.
1: Una mica de son, aquest matí, també.
2: Una mica de son.
1: Una mica. Farem el que podrem i estarà molt bé. I, a més, avui ja hem de dir-vos, us ho vam anunciar ahir, que demanarem la vostra col·laboració per la darrera setmana de la temporada. No sé, Esther, si ho vols dir ja, o ens comencem a comentar...
2: No,
1: ho podem
2: dir ara, quan fem el resum, perquè...
1: Això mateix.
2: Sempre m'ho deixo, però avui no m'ho deixaré.
1: Avui no t'ho deixis, que avui és molt important. Som-hi.
2: En aquesta primera hora ja sabeu que durant aquestes 3 hores us acompanyarem amb molta música, però també en aquesta primera hora, cap a 2:15 més o menys de 9, serà quan farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest 19è disc de l'ambiciós projecte Haydn 2032, que consisteix en enregistrar la integral de les sinfonies de Joseph Haydn, un projecte amb la direcció artística de Giovanni Antonini, que comparteix les gravacions entre el seu conjunt, el Giardino Armonico, i també l'Orquestra de Cambra de Basilea. I arribarem a les 9 filosofant, com cada 15 dies. Avui amb el filòsof Diego Civilotti parlarem del cinema que ens fa pensar.
1: Un crossover de seccions tenim aquí avui, eh? Se'ns han creuat els continguts, està molt bé això.
2: Però també a la segona hora, quan l'obrim aproximadament pels vols d'un 15:45,
1: sí,
2: serà quan farem...
1: Hora, sí.
2: Sí, no? Serà quan tindrem la fake news.
1: Això
2: avui a qui li toca?
1: Avui, vols creure't que no ho sé? No me'n recordo. No m'ho he apuntat i no sé, però...
2: Jo diria que l'última vegada la vas fer tu,
1: això,
2: la setmana passada.
1: A mi no em toca. Això ho tinc clar.
2: Exacte.
1: Que a mi no em toca.
2: Per tant, avui jo diria que li deu tocar
1: a l'Alba, potser.
2: Sí.
1: Esperem que ella
2: sí,
1: ho sàpiga, bàsicament,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: Si no
2: I què passa? Doncs
1: problema.
2: El que dèiem, no? Aprofitant que anunciem la fake news, de cara a l'última setmana, us convidem a que sigueu vosaltres els qui busqueu o us inventeu una notícia que nosaltres, en aquest cas, serà la Maria qui les rebrà.
1: Jo faré de còmplice.
2: Exacte.
1: Sí,
2: i dirà
1: sí.
2: Quina utilitzem per l'últim dia per acomiadar la temporada de Tots els matins del món. Per tant, ja podeu començar a pensar. Pot ser una notícia que sigui tota ella veritat o pot ser una notícia que us l'hàgiu inventada.
1: Pot ser alguna història com fa l'Esther, de capítols i subcapítols...
2: No, ja no ho faig, això, eh? Això era al principi. Ara, o tot veritat o tot mentida.
1: Això és el que t'agrada, les coses clares, eh? Així, molt bé.
2: Clar.
1: Doncs vosaltres mateixos, poseu-vos creatius, que estem esperant les vostres històries per aquesta secció de la fake news, que serà, com dèiem, l'última setmana de programa. Comencem a rebre a les vies de contacte. 627 480 116 és el nostre WhatsApp, i també el correu electrònic, clar, tots els matins del món @catmusica.cat.
2: Jo penso que el correu electrònic, en aquest cas,
1: tractant-se
2: d'una notícia,
1: sí,
2: serà millor que l'utilitzeu aquesta via. Ja sabeu que pot ser veritat, però què? Que sigui una notícia molt surrealista, tan surrealista que sembli que no ho sigui.
1: Clar, qui diu notícia diu això, un fet històric,
2: sí,
1: una estrena, una crònica, el que vulgueu.
2: Sí,
1: poseu-vos
2: sí,
1: tot lo creatius que us vingui de gust.
2: Doncs també en aquesta segona hora serà quan rebrem la nostra convidada d'avui, Alba Irene González. És poeta, creadora escènica, pianista i psicòloga clínica, que actualment exerceix com a psicooncòloga a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. I tancarem el programa Sent tot orelles amb Sofia Martínez, que avui ens parlarà sobre la veu de tenor.
1: Perfecte, doncs ja tenim traçat el camí d'aquesta edició d'avui dimarts i el comencem amb la peça de les 8, esclar, que ens porta un espai de recolliment, melanconia i records. Ve de la mà del rus Alexander Borodin i del seu talent per escriure quartets de corda

I així recuperarem la seva serenata a l'espanyola, amarada d'aquesta nostàlgia pel que s'ha perdut o pel que mai no va ser. Entre pizzicatos i línies melòdiques inspirades, la sentim amb el quartet Borodín.

0: Catalunya Música.
1: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
1: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
2: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
3: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.

Una mica de Mozart per esbandir la ment i l'esperit a aquestes hores del matí. Això que sentíem era el presto, el darrer moviment, de la Sinfonia Concertant per Violí i Viola, en la versió en què Wildefrank i Maxim Rizanov feien dialogar els seus instruments acompanyats del conjunt Arcangelo. Ja ho sentíeu, agilitat, frescor i virtuosisme clar i proporcionat, això sí, que ens empeny com un motor. Obrim ara la porta al misteri de la memòria amb una dumca del compositor txec Antonín Dvořák. Les dumques són danses lentes pròpies de la música tradicional del país i aquí pren la forma d'un sextet de corda, el seu opus 48. Dvořák sempre l'encerta i aquí ho podem comprovar en la versió del sextet de corda de Viena.

La claror del sol s'escolava entre els arbres en aquesta obra, que és tot un devessall d'inspiració. D'un matí de primavera, de Lili Boulanger, 5 minuts, en què l'orquestra vibra i juga fins i tot amb percussions intenses de tant en tant, i que aquí interpretava l'orquestra de Picardia, dirigida per Ari Van Beck, en una gravació del 2020. I donem pas tot seguit a l'Oxigen, de Jean-Philippe Rameau, i la seva entrada de Polímnia a l'òpera Le Boreat, Aires solemnes, amb l'orquestra Orfeo.

Igor Stravinsky i el joc de les inspiracions creuades en aquesta tarantel·la, el tercer moviment de la seva suite italiana per violí i piano. Energia de girs inesperats, que aquí interpretaven Lídia Morkovich i Julian Milford.

0: 2:30 del matí i aquesta música que ens indica que els pròxims minuts seran per descobrir una mica més el 19è àlbum de l'ambiciós projecte Haydn 2032 de Giovanni Antonini, un projecte que consisteix en enregistrar la integral de les sinfonies d'aquest compositor per celebrar els 300 anys del seu naixement. És a dir, que d'aquí a 7 anys, si tot va bé, el 2032, exacte, doncs ja les hauran gravat totes.
1: Així ho esperem. Tant de bo no hi hagi res que ho impedeixi i les pugui gravar amb el seu conjunt, il Giardino Armonico i també l'Orquestra de Cambra de Basilea. Una cosa que no vam dir ahir és que, a banda de poder interpretar aquestes sinfonies a algunes de les principals sales europees, cada àlbum compta amb la col·laboració d'un fotògraf de la prestigiosa agència Magnum i d'un escriptor contemporani que hi participa amb un assaig relacionat amb el tema de l'àlbum en qüestió, que, en el cas d'aquest 19è disc, és el Doll Trauer.
0: És curiós, perquè cada dia aprenc coses amb tu i això no ho sabia, veus? O sigui, mira que ja és el 19è àlbum i que l'hem fet sonar i que hem entrat en aquest projecte, doncs no coneixia aquesta vinculació amb la fotografia i amb la literatura. Em sembla encara millor el projecte, si és que això podia ser. Ahir vam començar, doncs, tal com s'obre aquest disc, amb el primer moviment de la sinfonia número 52, en do menor, i avui ens centrem en la sinfonia que dona nom al disc, la sinfonia número 44, que és la coneguda amb el sobrenom de Sinfonia Trauer, la sinfonia fúnebre.
1: Exacte, sobrenom perquè no va ser Haydn qui li va posar. Un sobrenom que apareix imprès per primera vegada el 1868 en una edició que va publicar l'editor Johann André Doffenbach. Segons sembla, l'origen del sobrenom es remunta a la cerimònia commemorativa en honor de Joseph Haydn, que es va fer a Berlín el 9 de setembre de 1809, poc més de 3 mesos després de morir el compositor. Igual que la número 45, en fa sostingut menor, de les 107 sinfonies, la número 44 és l'única que Haydn va compondre en la tonalitat de mi menor i probablement també són les dues sinfonies més famoses de l'anomenat període Sturm und Drang. D'aquesta sinfonia número 44, que és de les poques en què el minuet se situa en el segon moviment, sentirem el primer, l'Allegro con brio, però serà després de l'obra de Pacem Domine, del compositor estonià Arvo Pärt. Ja vam explicar ahir que amb aquest projecte Giovanni Antonini ha volgut anar més enllà de gravar la integral de les sinfonies de Haydn i, juntament amb les tres sinfonies que integren aquest disc, també hi ha inclòs dues obres de dos compositors que dialoguen amb l'esperit del projecte, Samuel Scheidt i Arvo Pärt. I l'obra que han escollit d'Arvo Pärt és De Pacem Domine, que va ser un encàrrec de Jordi Savall per a un concert per la pau que es va fer l'1 de juliol del 2004 en memòria de les víctimes dels atemptats de l'11 de març d'aquell mateix any a Madrid. Comencem, doncs, amb Arvo Pärt i, a continuació, tal com es presenta en el disc, sentirem el primer moviment de la sinfonia número 44 de Haydn.

0: Doncs, coses que passen, us hem anunciat que primer sentiríem Arvo Pärt i tot seguit la música de Haydn, tal com es presenta en el disc, però doncs, la vida ha volgut que fos a l'inrevés i que sentíssim primer aquesta mostra de la música de Haydn, aquesta Simfonia 44, per acabar amb aquesta peça reposada i contemplativa que és De Pacem Domine, Esther.
1: Doncs sí, dues peces que formen part, recordem-ho, d'aquest 19è disc del projecte Haydn 2032 amb Giovanni Antonini com a director artístic al capdavant d'Il Giardino Armonico en el cas d'aquest àlbum, tot i que és un projecte, ja ho hem dit tot just començar, que també comparteix amb l'Orquestra de Cambra de Basilea i és un àlbum que ha editat el Segell Alfa.
0: Doncs demà hi tornarem, vora 8:45 del matí, perquè ara és moment de saludar el nostre company Diego Civilotti. Bon dia, Diego.
2: Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Ho tenim tot a punt per encarar aquesta secció dedicada al pensament i com sempre ho fem amb un fragment, un text, una cita que us llegeixo i a veure on ens portes. Diu així: l'objectivitat de la fotografia li dona una credibilitat absent de tota obra pictòrica. Malgrat les nostres objeccions sobre l'esperit crític, estem obligats a creure en l'existència de l'objecte representat. Efectivament, representat, és a dir, fet present en el temps i en l'espai. La fotografia es beneficia d'una transferència de realitat de la cosa a la seva reproducció. Doncs hem començat, com sempre, amb intensitat, amb una certa densitat d'idees, però hi posarem llum a la foscor, com diu aquell. Hem començat, com dèiem, amb el teòric i crític de cinema André Bazin i un text que parla doncs, de la fotografia. Parlarem doncs, de fotografia o de cinema, Diego?
2: Doncs avui parlarem de filosofia del cinema. Per tant, parlarem de les dues coses, perquè parlarem d'imatges en moviment. I ho fem en aquest text d'André Bazin, que el que fa pensar, jo crec que és que parli de credibilitat i de transferència de realitat a la base d'un llenguatge, no? Com la fotografia i el cinema, que precisament treballa amb la ficció i amb la generació d'il·lusió, que de fet està a l'origen del cinema, la figura de Méliès, que era il·lusionista.

0: Perfecte. Per tant, jo em pregunto, i ho deixo com a pregunta retòrica, que no cal que contestem. Sí, ja us ho dic, em sap greu fer-vos treballar. Us puc tranquil·litzar. Que és que per què ens creiem el que surt a la pantalla? És a dir, si la imatge en moviment té alguna cosa que ens convenç, que no aconsegueixen les paraules, i potser relacionat amb això, si tot llenguatge cinematogràfic és ficció, perquè també tenim una cosa com el documental, està en l'origen també.
1: Clar, seria com contradictori, no? Partint d'aquesta idea que has presentat de Basam, en què, clar, tu veus la imatge representada, no és un quadre, no és una imatge imaginada, sinó que és la imatge real d'un objecte, d'una realitat que tu l'entens com a certa. Però alhora, és el que tu dius, el cinema com a construcció et porta a un lloc de ficció, de recreació. Per tant, estem navegant aigües aquí.
2: Sí, perquè pot ser una imatge que, sí, pot ser allò que t'estan presentant, però amb una intencionalitat que hi ha al darrere. És a dir, aquell gerro, per exemple, té un significat. No és simplement un gerro, exacte.
1: I l'han deixat amb aquella llum i amb aquell context. No?
0: És la intencionalitat que hi ha fins i tot en un documental. No? Aquestes reflexions sobre la credibilitat de la imatge en moviment serien com la porta d'entrada als grans debats filosòfics sobre el cinema. Basant que escriu aquest text al 1945, ho fa quan el cinema té mig segle de vida, més o menys, i ja intueix que és un llenguatge que planteja un problema ontològic nou sobre la realitat, perquè el cinema no només representa el món, sinó que, en certa manera, el conserva. Ell deia l'embalsama. O sigui, quan veiem una imatge en moviment, sabem que allò va existir realment davant d'una càmera, en un espai i temps diferent, i aquest temps se'ns presenta embalsamat o momificat.
1: És molt màgic, això, altres.
0: Realment és màgic.
1: Sí, sí, ara pensava en la pel·lícula Roma, Città Aperta, no? aquella pel·lícula que es grava amb la Roma que acaba de sortir de la Segona Guerra Mundial, i és la porta d'entrada, és l'embalsamament directament d'aquella ciutat en aquell estat, no?
0: Exactament, sí, sí, sí. I això ens planteja moltíssimes preguntes que s'ha fet la filosofia des de Plató, però el cinema reformula completament com aquesta distinció entre ficció i realitat, què és representar, què és veure, i fins i tot també què és l'art, perquè el cinema ha fet pensar la filosofia si és art, si és un art fet d'arts, o potser si és una altra cosa.

0: Bé, estem sentint aquesta escena d'amor, tot i que no ho sembla, de la banda sonora de la pel·lícula Vertigo d'Alfred Hitchcock, una banda sonora composta al 1958 per Bernard Herrmann en la interpretació d'S.P.K. Salonen al capdavant de la Filarmònica de Los Angeles. Comencem amb música, per tant, feta per al cinema.
1: Doncs sí, i magistralment per un mestre d'aquest gènere, com Bernard Herrmann, que va col·laborar en 7 pel·lícules amb Hitchcock i va transformar la manera d'entendre fins i tot la música cinematogràfica, perquè de fet va ser un ornament, o que es consolidés una manera de no veure-la com un ornament decoratiu o un ornament d'acompanyament, sinó com un element dramàtic al mateix moment que la imatge, no? Digo, no escoltem una imatge, una música que ens descriu o ens subratlla el que passa, sinó que entra dins del cap dels personatges i escoltem la música, escoltem el vertigen, escoltem l'obsessió, escoltem l'amor impossible. No,
2: clar, aquest... Per això deia potser l'Ester, no, aquesta cosa. És una escena d'amor, però no ho sembla, perquè és que hi ha molta càrrega aquí, molt diferent, no, en aquesta pel·lícula.
1: Amb una relació molt peculiar amb la mort, l'amor i la mort, no, també. Però és una pel·lícula molt filosòfica, en el sentit que té una dimensió filosòfica, fins i tot podríem dir que tracta sobre la fabricació del desig, que és una qüestió molt filosòfica, que tracta de la filosofia del segle XX, de com la imatge és capaç de crear una realitat que ens mou a emocions vertaderes, que pot ser l'odi o l'amor obsessiu, com en aquest cas, i poques bandes sonores com aquesta ens mostren que el cinema no és un teatre filmat, com han dit alguns crítics o teòrics que neguen l'artisticitat del cinema, sinó que realment és una construcció complexa de sentit on tots els llenguatges

0: juguen, treballen al mateix nivell. No?
1: Mm-hmm. Doncs, tenint en compte la gran revolució que va suposar el cinema, la filosofia va començar a parlar del cinema des dels inicis?
0: Doncs la filosofia sempre arriba tard a tot arreu.

0: És la que fa Walter Benjamin, que publica l'any 36 un assaig amb un títol llarguíssim, que és l'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica, que és molt difícil de dir, però amb una tesi molt senzilla, que és que l'art, des de fa molt, és reproduïble tècnicament. Se'n poden fer còpies d'un original.
1: Sí.
0: Pensem a la impremta, no?
1: Sí.
0: Això fa segles, de l'escriptura. Però hi diu, amb la imatge, amb la fotografia, amb el cinema, entrem en una nova era, perquè en aquests llenguatges, la reproducció tècnica és tan essencial, tan definitòria del que són com a llenguatge, que transformen la pròpia naturalesa de l'obra d'art. I amb això l'art perd una cosa que sempre havia tingut, que ella en diu aura. L'aura, que és el caràcter irrepetible, la chiara únic de l'obra, o l'autenticitat, no? Quan ens preguntem quina és l'original, quina és la còpia, no?
2: I clar, aquí es difumina la frontera.
0: I aquí no té gaire sentit, no, preguntar-s'ho. Llavors, amb aquesta reproducció, el que passa és que se substitueix el valor de culte, el valor cultual, perquè s'ha associat, té l'origen en el ritual, en una cosa religiosa, es substitueix per un altre valor, que és el valor expositiu, no? Perquè és una imatge que es difon massivament, i amb això l'obra d'art deixa de ser un objecte sagrat per ser aquesta difusió massiva, que pot ser una mancança, però diu, no necessàriament és una mancança, sinó que permet que l'obra d'art és la condició perquè l'obra d'art es vinculi a un valor polític en una societat de masses. Per tant, el cinema, diu ell, té un potencial emancipatori i alliberador, segons, evidentment, com
2: s'utilitza.
0: Segons l'ús que se'n faci.
1: Doncs si té un potencial emancipador és que, o sigui, el cinema té unes característiques úniques que el distingeix d'altres llenguatges.
0: Doncs sí, té uns trets únics i ell ho resumeix en tres. Hi ha un que és el que té més rellevància filosòfica. El primer és que l'actor de cinema treballa davant d'un aparell que és estrany, que és la càmera, no té el públic present. És allò que en deia Luigi Pirandello, dramaturg, l'exili de l'actor cinematogràfic, que està expulsat d'aquesta comunitat de recepció amb la que pot dialogar en el mateix espai i temps. Relacionat amb això, l'aura, aquesta aura, aquest caràcter irrepetible que es perd amb l'actor que no està present, a la indústria cinematogràfica ho reconstrueix, no? Fora dels estudis, amb un fenomen sociològic que és el culte a les estrelles, que ja començava i que després, al segle XX, doncs, es desenvoluparà, no?, amb el que és la indústria cinematogràfica. I el tercer, que és aquest de més pes filosòfic, que és que el cinema ens ofereix una recepció simultània i col·lectiva que és capaç de transformar la nostra percepció, perquè la realitat, no, la natura que parla a la càmera no és la mateixa que parla a l'ull, no? Perquè la càmera permet els primers plans, permet la càmera lenta, càmera ràpida, tota una sèrie de manipulacions de l'espai i el temps que ens permet veure allò que l'ull no pot veure. Per això també Benjamin parlava de l'inconscient òptic, és a dir, el cinema descobreix a la consciència allò que no era capaç de captar.

0: continuem processant totes aquestes idees i aquestes mirades sobre el cinema a través dels ulls de la filosofia, i mentre ho fem, escoltem aquesta altra banda sonora, que és la batalla al gel de la cantata a Alexander Nevsky, de Sergei Prokofiev, en interpretació de Claudio Abbado al capdavant de la Simfònica de Londres. Aquesta obra, doncs, la va escriure el 1938 Prokofiev per la pel·lícula homònima de Sergei Eisenstein, una pel·lícula que, a més, és contemporània del treball de Walter Benjamin, que ens presentaven fa uns minuts, oi?
1: Exactament. I a més, això connecta amb el que deien just abans de l'inconscient òptic, és a dir, la idea d'un cinema com a pensament, com a manera de fer filosofia, que és el camí que va seguir Eisenstein i que van seguir molts altres a partir d'ell o per influència d'ell, diria. I que

0: i que de fet és de fet, Einstein no només és un gran, Einstein no només era un gran director, no? que deixa pel·lícules importants per la història del cinema, com Acorazat Potemkin, Octubre, no, tenim molts exemples, sinó que a més era un gran teòric que entenia el cinema com una manera de pensar, una forma de pensar dialècticament, amb una idea central, que és la de muntatge intel·lectual, no? Que parteix del pressupòsit de que el cinema no consisteix en registrar accions seguint un guió on el pes està en el fil argumental, sinó que, sobretot, consisteix en la juxtaposició de plans, és a dir, la col·locació estratègica de plans un al costat de l'altre, de tal manera que de la seva col·lisió en puguin sorgir conceptes, que és el material que necessitem per pensar, no? Que és el que mobilitza el pensament en què treballa la filosofia. I d'aquesta síntesi del xoc d'entre imatges, ell creia que se podia aconseguir una síntesi entre raó i emoció que només el llenguatge cinematogràfic pot aconseguir, i cap altre llenguatge en aquest nivell. No? Per això també ell considerava que el cinema és un instrument de transformació de la consciència i no només un entreteniment.
1: I pel que fa a Alexandre Nevsky, de la qual n'estem sentint aquesta música, com hi dialoguen cinema i música amb la filosofia i també les idees de Benjamin?
0: Doncs en aquest cas, el context és un context molt específic. Alexander Nevsky explica la victòria d'aquest príncep rus sobre els cavallers teutònics, que era una potència invasora al segle XIII, però es va estrenar el 1938 amb una intenció clarament de propaganda política, perquè era fàcilment extrapolable l'argument a la situació de presentar, la voluntat de presentar a l'enemic, que era els alemanys, com una amenaça i com un éssers inhumans davant de la vulnerabilitat russa. I en aquesta col·laboració entre compositor i director, entre Prokofiev i Einstein, diria que és exemplar d'aquest muntatge intel·lectual, però no només el xoc aquest que explicàvem entre imatges, sinó també entre imatge i música, d'una manera que Prokofiev treballava sobre el muntatge i Einstein treballava sobre la partitura, també, sobre una música que s'aguanta per si sola, no? Que també... Que de fet amb uns retocs acaba sent una cantata que funciona perfectament, la de Prokofiev, i que de fet aquest xoc s'aconseguia en un sentit que per si sola la música o per si sola la imatge no podia aconseguir. De fet és un dels primers exemples de banda sonora pensada com a component dramàtic integral, i també és un cas paradigmàtic de cinema com a arma política, perquè això ens retorna a Benjamin, no? El que deia Benjamin sobre el valor sobre el valor positiu i sobre la capacitat transformadora, perquè en aquest cas ell confiava en la politització de l'art i desconfiava de l'estatització de la política, que és la direcció contrària, que és la del feixisme, però en aquest cas tenim una politització de l'art que no està al servei, un muntatge intel·lectual, no? Que no està al servei del pensament, sinó que està al servei de la certesa ideològica, que és el contrari, no? Que és la propaganda política i dels interessos d'un règim com coneixem, que és el de Joseph Stalin, que no estava precisament treballant per l'emancipació humana.
2: Vasos comunicants complexes, en aquesta... Sí. Aquesta proposta. Doncs, Diego, després d'aquesta capbussada, quina música triem per tancar la secció d'avui? És música per cinema o vas per un altre lloc?
0: Doncs he escollit una música que originalment no era per cinema, però que em serveix per acabar de fer una última referència a una reflexió que ha fet la filosofia sobre el cinema, i que és que aquesta reproductibilitat tècnica del cinema no només ha transformat la naturalesa de l'obra d'art, sinó que ha estat capaç de transformar la història de l'art, o la nostra mirada sobre la història, perquè el cinema com a llenguatge de llenguatges que s'apropia creativament d'obres del passat és capaç de transformar la nostra mirada o reconfigurar la nostra mirada sobre obres del passat. En aquest cas, ens quedarem amb l'adagio del concert pel clarinet en la major de Mozart, que per més d'una generació no està relacionat ni amb el concert, ni amb Mozart, ni amb la seva època, sinó amb les penúries africanes, amb Robert Redford, i amb una història d'amor i de pèrdua.
1: I la Meryl Streep.
0: I la Meryl Streep també, perdó.
1: Memòries d'Àfrica.
0: Això, la Meryl Streep, molt important, perquè John Barry, compositor de la banda sonora, i va ser capaç d'integrar-la, a més, amb la força simbòlica que té en aquella pel·lícula, d'una manera natural, i amb la qual, a més, va guanyar l'Òscar, no? Davant.
1: Home, sí, la veritat és que és un adagio, és un moviment que... Aquelles persones que han vist la pel·lícula segur que hi pensen de seguida.
0: És molt difícil pensar en Mozart.
1: No.
2: Resignificant les peces del passat.
0: Exactament.
2: A través de la mirada del cinema. Doncs moltíssimes gràcies, Déu, ens quedem amb aquesta obra.
0: Gràcies,
1: bon dia.
0: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
5: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
6: Hem passat la nostra barrera imaginada d'un quart de 10 del matí d'avui dimarts, 16 de juny. Continuem en directe aquí a Tots els matins del món. I ara és el moment, com us dèiem al principi del programa, de donar pas a les fake news. Ara estem aquí, ja les companyes, dient que si mires el guió, que si no mires el guió, a veure, ho
7: no,
6: tenim tot clar.
7: Que està molt a prop meu i es pensa que jo li miro.
8: Home,
7: i no miro.
8: Clarament, jo he vist
7: jo
8: una mirada.
7: No fem trampes. No fem trampes.
6: Tu tens tanta suspicàcia respecte a les companyes, això no es
8: jo,
6: fa.
8: Jo...
7: Alba, a aquestes alçades.
8: Me preparo, me protegeixo.
6: Doncs queda clar, avui, Alba, toca a tu, obrim aquest espai de verificació d'actualitat o no, ja ens ho diràs si és molt actual o no aquesta història que ens portes. Nosaltres no en sabem res.
7: I que
6: de
7: els oients
6: vida...
7: ara, els podríem avisar als oients dir, estigueu atents perquè això és el que us demanem de cara a l'última setmana.
6: Això justament, doncs fem-ho, avisem-los. Aviseu-vos, avisats tots, que volem que sigueu vosaltres els que escriviu la darrera fake news de la temporada. Per tant, recordem el nostre correu electrònic, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat, amb aquestes històries més o menys estrambòtiques, allà la creativitat de cadascú. No sé avui, Alba, cap on tiraràs.
8: Jo tampoc. És la meva última de la temporada.
6: I això et fa feliç o t'entristeix?
8: Una mica de tot, una barreja. Perquè m'agrada molt aquesta secció.
6: Ai, sí, l'estimem molt.
8: Sí, també m'agraden molt les vacances.
6: Tot conviu, és la vida, és un joc de polaritats. Doncs va.
8: Exacte. Aquesta vegada us vull parlar de la història d'una dona que es presentava com una simple mestressa de casa, que provenia d'una família humil i que va haver de criar sola dos fills després de la mort prematura del seu marit. Una dona que es deia Rosemary Brown i que hauria tingut una vida completament convencional si no fos per un petit detall. Afirmava que estava en contacte amb els esperits d'alguns dels compositors més importants de la història de la música occidental.
6: Ja hi som. Per què sabia jo que tiraries cap aquí?
8: Potser tenim poders, potser
6: ens comuniquem. Molt bé.
8: I no només això. Segons explicava, aquests compositors li transmetien obres musicals que necessitaven ser difoses i que per raons òbvies ja no podien donar a conèixer ells mateixos.
6: Perquè el d'agafar bolígrafs, doncs no... Perquè fos, doncs ho tenien complicat.
8: Pot

0: sé on són, els poden agafar, però clar, estan morts des de fa... Feia com centenars d'anys que estaven morts.
1: Això,
0: perquè,
1: això.
0: Clar, clar, parlem de noms com Bach, Beethoven, Schubert, Brahms o Liszt.
1: Carai, tu, quina
0: no
1: llista.
0: No està malament, eh? Sí, no? El contacte aquest. De fet, Brown va arribar a produir prop de 300 peces seguint aquesta tècnica. I encara hi ha un detall més sorprenent. Segons la informació que tenim de la seva biografia, pràcticament no havia rebut formació musical més enllà d'algunes classes esporàdiques durant la joventut. Tot i això, assegurava que gràcies a aquesta connexió metafísica era capaç de tocar aquelles obres al piano i fins i tot interpretar-les en concert.
1: Però què m'estàs dient?
2: A veure.
0: Encara no he acabat, eh?
3: No s'ha acabat?
0: No.
1: Deixeu-la acabar.
0: Com us podeu imaginar, Rosemary Brown es va convertir en tot un fenomen a la Gran Bretanya d'on era originària. Tant és així que va començar a fer gires, van sorgir investigadors interessats a estudiar la seva obra i fins i tot va haver una organització que li va oferir finançament perquè es pogués dedicar plenament a l'escriptura d'aquestes composicions atribuïdes a les grans ments de la història de la música. I tot plegat va començar quan tenia només 7 anys, perquè una nit se li va aparèixer un home alt, amb cabells llargs i vestit amb sotana, que li va explicar que en vida havia estat pianista i compositor, i també li va dir que un dia tornaria per portar-li una mica de música. I segons Brown, així va ser. Anys més tard, quan ja era adulta, aquell personatge va tornar per complir la seva promesa. En aquell moment es va adonar que aquell visitant era Franz Liszt. Que ja ens havies parlat de la sotana, tu, Maria. I que havia pres el control de les seves mans per fer sonar a través del piano una música preciosa i impossible de tocar per ella. A partir d'aquí, les visites es van anar succeint, i no només parlaven de música. De fet, s'explica que Brown mantenia converses de tota mena amb aquells compositors perquè sembla que mai van deixar de preocupar-se per les qüestions més importants de la vida. Així doncs, Brown deia que Liszt, per exemple, estava molt interessat a saber el preu dels plàtans. O que Chopin estava absolutament horroritzat per la televisió. Què us sembla? És cert o no és cert?
2: Seria una bona pel·lícula, aquesta.
1: En el moment temporal. Mm. Sí, la senyora Brown,
2: de quin any és?
0: Sí, això seria principis del segle XX.
1: Principis del segle XX.
3: Bé, si ja hi ha televisió, si mencionen televisió,
0: clar.
3: Anem ja cap endavant, d'acord. A mi m'encanta aquesta història. Em sembla meravellosa. Amb aquesta família monomarental que diu, ara he de treure recursos per tirar endavant, com sigui. I és veritat que les mares són poderoses. No sé si fins a aquest punt de connectar amb tot el cànon clàssic.
1: Feia concerts, eh?
0: Feia concerts perquè quan connectàvem aquests esperits li donaven la capacitat de tocar les peces.
2: És molt bonic, eh? Però jo penso que no.
3: Que s'ho ha inventat tot l'Atla.
2: Que s'ho ha inventat.
3: Que el preu dels plàtans
2: que seria molt bonic. Seria una pel·lícula fantàstica. No hi ha ningú que vulgui fer aquesta pel·lícula.
1: Però, clar, aquí hi ha un...
2: A mi m'agradaria ser aquesta dona.
0: Sí?
2: Que em transmetessin aquests poders
3: que
2: i poder
3: dius,
2: fer...
3: Que dius,
0: no et faria una mica...
2: No?
0: I que t'aparegués Liszt amb la sotana no et faria una mica d'impressió?
2: No, a mi m'agradaria poder parlar amb Bach.
0: M'estaria bé, sí, sí.
3: Però sobre et fa fer feina. I diu, vinga, va.
2: És igual, però... Tenir aquest poder...
1: Però t'asseguren la subsistència, també s'ha de dir.
0: Això sí, de cop i volta tu no has estudiat i toques el piano, eh?
3: I fas concerts i
1: clar,
3: tot.
1: Clar.
3: Quina responsabilitat.
1: Clar, aquí hi ha dues coses. Una, que la història que se li apareixia en els esperits fos certa, o que no fos certa, però que la senyora existís i expliqués tota aquesta història.
0: Clar, clar, clar, juguem a això, sí, sí.
1: Jo aposto per aquesta opció de què s'ho inventava, però que aquesta senyora va existir, va dir tot això, feia concerts... Jo crec que sí.
0: Tenim un Esther que diu que no i un Esther que diu que sí.
3: Mm-hmm. Jo vull creure-hi.
0: Tu dius que sí i que sí, no?
2: A veure, ja hi som. És tot veritat o tot mentida?
1: Ai, no podem perquè saber això si la senyora se li pareixia a Liszt.
3: Això és impossible de comprovar.
1: Clar.
0: Jo crec que la Maria creu que parlàvem els esperits i que és veritat la història.
2: Jo creieu també, i creieu també que feia concerts. Concerts.
3: Tot, jo tot.
1: Però jo crec que la senyora sabia música.
3: La cara,
2: clar, és que llavors
1: no sabia música.
2: No, és que llavors si feia concerts, evidentment sabia música.
1: Clar,
0: o no, o connectava amb Franz Liszt.
2: No, això ho deia ella, perquè encara fos més allò...
1: Clar, però aquí
2: més
1: està,
2: sorprenent,
1: aquí
2: no?
1: Aquí sí, ens creiem que l'Alba doncs, ens està explicant una història que és certa, si existia la senyora Brown que va fer doncs, tots aquests concerts i deia doncs, que connectava amb Franz Liszt. O, si ens o no ens ho creiem, que l'Alba s'ho ha inventat.

0: Ara, sí, s'ho ha inventat. Ostres, això, pel·lícula. Ven, sí, no? Ven el guió,
1: estic
0: ja.
1: Estic a punt de vendre, ja.
2: Sí. Ja veig que tornaré a perdre, però jo dic que no.
0: Que ja s'ha inventat l'Alba, diguéssim. Eh?
3: Que tot és invenció de l'Alba. Que ni la senyora Brown existia.
2: O tot o res. Jo sóc de o tot o res.
0: Existia, si no... la senyora Brown? No, no existia.
2: Tu quina és la pregunta que ens fas?
1: A veure, jo ja no vull donar més detalls. Sí. Si la història
2: si
1: em sembla...
2: Si es podia comunicar amb... Va,
1: no, no, jo no he fet donar... Si la història a tu et sembla que és certa o no?
3: T'has de mullar.
2: La història és tot. La història és tot.
3: Mullat, Pinar. Que toca...
2: Em mullo. Jo
1: que no,
2: dic que és mentida.
1: Que diu que no. Doncs que
3: jo dic que és veritat.
0: Jo també dic que és veritat. Bueno, no dic que contactés amb Liz, però dic que la senyora va existir.
1: Ja està, no?
2: Oients, no feu el mateix, eh? O veritat, o mentida.
1: Però si la història és molt bona. Bueno, va, voleu saber?
0: Sí, home, sí, clar.
1: Va existir la Rosemary Brown. Va existir. De fet...
3: No hem fet minipunts. Hauríem d'haver fet els punts d'encertar des del principi de temporada. Per veure qui guanyaria el premi de la temporada.
1: De però com no ho hem fet... Ningú guanya, ningú
0: no,
1: perd.
0: No, ja
2: no fem competicions,
1: no. No. De fet, Pau, us he portat un àudio d'una presentació de la Rosemary Brown al Carnegie Hall el 9 de maig de 1980, que és el principi del seu recital, veure que la gent aplaudeix i comença a presentar el seu concert. ¿Vale? I he demanat a l'Eulàlia Benito que ens faci el doblatge d'aquest àudio.
3: M'encanten aquestes fakes tan treballades que portes.
1: Ens el pots posar?
4: Benvinguts a aquest concert de música de piano que m'ha arribat de compositors del passat, incloent Brahms, Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt, Rachmaninoff i Debussy. Així mateix, tot i que no apareix al programa, s'han d'incloure dues peces molt recents. Una és un estudi que em va lliurar Chopin fa dues setmanes i que s'ha d'allargar quan el temps ho permeti. L'altra és una peça de Liszt que em va arribar la setmana passada, deixant-me només uns dies perquè la pogués aprendre.
2: Escolta, i això de quan és?
1: Del 1980.
2: 1980.
3: Quina meravella, m'encanta. Allò, mira, és que la de Chopin va arribar fa una setmaneta
2: i
3: el
2: crítica?
3: Repartidor me la va portar fa molt poc.
0: Liz només m'ha deixat dues setmanes per practicar.
2: Què hi deia la crítica? Què hi deia la crítica?
1: No he vist cap crítica dels seus concerts.
2: La gent s'ho creia.
1: Hi havia... El que
0: aquesta
1: sí que
0: senyora
1: és
0: estava
1: que...
0: al Carnegie Hall, vull dir.
1: Sí,
3: musicalment devia ser potent.
1: Clar. Exacte. Sí, i era curiós. Estava molt polaritzat, ja, i encara ho està. Quan ho veus als fòrums d'internet, hi ha gent que com la Maria...
3: Ens ho comprem tot?
1: Ho comprava tot. I hi ha gent que deia que era una mica una herència de la cultura aquesta victoriana que feia que les dones no es creguessin capaç de fer música. I llavors que ella segurament...
0: Ho sublimava, no?
1: Ho sublimava o es va inventar tot un personatge per poder
3: justificar la seva
1: creativitat. Creava no? Música, sí. Però és que és curiosíssima. De fet,
3: és boníssima aquesta història.
1: Va haver una persona que va estudiar la seva obra i va decidir, després de mirar-ho, després d'analitzar-ho, va veure que la seva música, per exemple, tenia una obra que deia que li havia entregat Schubert i va veure que tenia tants elements de Schubert que ni les obres de Schubert tenien tants elements de Schubert. Clar, o sigui, era com increïble. I també hi ha una altra curiositat, és que hi ha moltes curiositats, és que si us hi poseu és que és increïble, que estaven buscant les correccions d'una obra de Victor Ullmann, que Victor Ullmann és un compositor, segurament ja ho sabeu, que va estar en un camp de concentració, sí. I tenien un manuscrit que crec que no estava acabat o que necessitaven les correccions. I ella va arribar i va dir, jo ja tinc les correccions.
3: Me les ha passat ell?
1: Me les ha passat el Victor Ullmann. Via directa, sí.
2: Ostres.
1: Sí, una història...
2: Recorda el nom d'ella.
1: Val,
2: de la pianista.
3: No, que ho diguis per entendre.
1: Em pensava que em deia recorda. Jo, sí, ja li intentaré recordar.
3: No l'oblidis mai, Alba, sisplau.
2: Que recordis el nom.
1: Rosemary Brown. Clar, jo em feia por perquè és bastant recent. Quan m'ho preguntat si era recent, clar. És bastant recent i pensava... I ella va ser molt coneguda. No fa tant, que va morir.
2: Doncs mira...
1: No us havia arribat, per
0: l'època no quadra, per això, eh? Perquè, clar, aquest moviment més espiritual d'espiritisme i tot sí. això, potser era més a finals del segle XIX, no? I per sí. això t'he preguntat exactament quan era, perquè sí. hagués tingut molta consistència, no?, en el segle XIX, això era molt típic.
1: Però
0: és més tardana, és més tardana.
1: Però a Anglaterra ja passa, no?, que sí. van allargar una mica, no?
0: Potser sí.
1: Jo penso que sí. Que
3: t'has confiat de sou, totes.
0: No, a veure, aquesta senyora era un prodigi. Sigui com sigui, era un prodigi. Vull dir que...
1: I tampoc podem negar... O sigui, no podem saber si realment tenia aquesta connexió. Vull dir, això no ho podem saber.
3: Doncs aquí ho deixarem.
2: No ho sabrem.
0: A no ser que se'ns apareixi algun dia d'aquests i ens ho expliqui.
1: Exacte,
0: bé.
1: Igual se'ns apareix ella doncs i li obrim un micro...
3: Obrim aquí micros per tothom.
1: I, òbviament, us he portat una música transmesa per Chopin a Rosemary Brown.
3: Meravellós.
1: Us proposo
2: segons
1: que vagi.
2: Sembla, transmesa.
1: Sí.
2: Molt bé. Doncs, endavant. Ho deixem aquí.

Doncs després d'aquesta connexió romàntica i transgeneracional, podríem dir, a través de la música de Rosemary Brown, continuem endavant a tots els matins del món, connectant de nou amb el romanticisme, en aquest cas amb Johannes Brahms. És cert que no va dedicar una quantitat especialment gran d'obres al clarinet, però les que va escriure són una autèntica carta d'amor a l'instrument. I perquè veieu que això no són només coses meves, doncs aquí us proposo de comprovar-ho amb el moviment final del seu quintet amb clarinet. El sentim a les mans i l'alè d'un dels grans. Aquí sentíem fa una estoneta, per cert, a Martin Frost, que ara fa una dècada el va gravar amb el conjunt que formaven Janine Jansen i Boris Brodstein, violins, Maxim Rizanov, viola, i Thorleif Teden, violoncel.

0: Un punt de repòs al final d'aquest quintet amb clarinet de Johannes Brahms. L'hem sentit en la interpretació de Martin Frost, Janin Jansen, Boris Brodsin, Maxim Rezanov i Torleif Teden, una gravació de fa uns anyets, ja del 2014, i que avui ens permet de donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: La nostra convidada d'avui a tots els matins del món és Alba Irene González, poeta, pianista, creadora escènica i psicòloga clínica. Actualment és psicooncòloga a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona.

0: d'aquesta peça, Autumn Leaves, Fulles de tardor, basada en la conegudíssima cançó francesa Les fulles mortes, del compositor hongarès Josef Kosma, perquè forma part del teu espectacle que has titulat Demasiadas luciérnagas en su piano. Per què aquest títol i com va néixer aquest projecte?
1: Doncs és un títol que està inspirat en una frase d'un poeta xilè, Vicente Huidobro, i que, bueno, diu «Demasiados pájaros en vuestro piano, senyora». Llavors vaig fer una adaptació d'aquest títol, no?, i vaig canviar los pájaros por las luciérnagas perquè em va semblar que realment representava una mica allò que volia, no?, que és que les luciérnagas tenen un significat a moltes cultures primitives de guia espiritual, no?, i d'esperança, i és una mica el significat que volem transmetre a través de Demasiadas luciérnagas en su piano, no?, que no deixa de ser un procés de transformació personal i acaba amb aquest gust, no?, d'esperança en els espectadors.
0: Parles, volem, és a dir, ets tu i qui més?
1: Sí, aquí afegeixo la meva parella també, que és el meu soci col·laborador, que és el Toni Arias, que ell m'ajuda en tota la part audiovisual, en les projeccions audiovisuals, que també afegim en el mateix espectacle, no? És un espectacle que combina piano en directe, poemes propis i també aquestes projeccions audiovisuals.
0: Poemes que has escrit tu.
1: Sí.
0: Que, per tant, mentre toques el piano, els recites?
1: Exacte, recito i toco el piano a la vegada. Diguéssim que poeta i músic són una misma persona.
2: Això es pot
1: persona.
2: Fer, perdoneu, però és que em sembla dificilíssim poder compaginar les dues habilitats al mateix temps.
1: Doncs suposo que sí, però bueno, al final és una mica el que fan els cantautors també moltes vegades, no? En el meu cas no canto, sinó que recito. Però sí que és veritat que em sento molt còmoda. A vegades em sento més còmoda que només recitant o que només tocant el piano. És curiós, no? Però el fet de fusionar-ho fa que estigui com més en el meu medi.
0: I només els recites o també hi ha poemes que els has convertit en cançó?
1: No, només el recito, perquè sí que volia mantenir el que és la poesia per sobre de la resta, no? Com donar-li un protagonisme especial, ja que m'agradaria molt fer arribar la poesia a tot el públic, no? Penso que és un gènere minoritari i a través de la música crec que la gent pot connectar-hi més, no? I és per això que he conservat com la paraula parlada, no? sense tenir-la que cantar.
0: Clar, has escollit per aquesta conversa diverses peces musicals. Una d'elles és aquesta, Autumn Leaves, que estem sentint de fons. Quina relació té aquesta peça concretament amb l'espectacle, amb algun d'aquests poemes?
1: Sí, aquesta peça, faig una adaptació d'aquest estàndard, no?, de jazz tan conegut, i bueno, està dintre d'un bloc, no?, en el que sí que parlo sobre els abusos sexuals, i en concret aquest poema, on utilitzo aquesta cançó, és un poema bastant fosc que parla d'una violació que té lloc a l'acabar un concert, on està sonant precisament aquesta música d'Autumn Leaves. Llavors, evidentment, la versió que jo faig al piano és molt diferent a la que hem escoltat, no? És molt més fosca, perquè vagi en sintonia, diguéssim, a la temàtica del poema, no?
0: I són poemes recents, són poemes que pertanyen a diferents anys que vas escriure?
1: Sí, pertanyen a diferents anys. Aquest en concret sí que és part d'un poemari que vaig escriure Detrás de los espejos, que és el primer poemari que vaig publicar, que sí que té una part que parla sobre els abusos sexuals i intenta visibilitzar tot aquest tabú i sobre el feminisme. Però els altres poemes que trio durant el repertori són poemes que tenen que veure també amb els altres dos llibres, no? El de Cuando rompe la mar i el de Destellos de la nada, que és l'últim, i alguns inèdits.
0: Seguim amb una altra de les músiques.

0: Doncs, Alba, això que sentim, clar, ens ha portat al cinema directament, aquesta banda sonora d'Interestel·lar, Hans Zimmer i Day One, concretament, aquest fragment. Quan escrius, tries la música que t'acompanyarà, ja ho saps des del principi, o primer surt el poema? O sigui, com funciona aquesta vinculació entre paraula i música per tu?
1: Sí, doncs, primer sorgeix el poema, de moment, perquè he pensat que potser més endavant sí que pugui ser a la inversa o al mateix temps, però de moment sempre ha sorgit primer el poema i després intento trobar-li una música que cregui que pot anar bé, no? I no només que l'acompanyi, sinó que dialogui, no?, el poema amb la música, com si fos una conversa. Uh-huh. I és veritat que a vegades aquest tipus de música, com les bandes sonores o estil més minimalista, funcionen molt bé perquè deixen espai a la poesia, no?, perquè depèn de quines peces, si no es menjarien tot el text. Llavors ha de ser una música que creï una atmosfera i que permeti dialogar.
0: I en aquest cas concret, a quina poesia acompanya aquesta música
1: de
0: Hans Zimmer?
1: A un poema que es diu Nombre Propio i que parla una mica del sentiment de buidor, i és un poema existencialista i crec que l'atmosfera pues, acompanya força bé, no?, el clima que crea Hans Zimmer.
2: Uh-huh. I quan escrius, ho fas amb música o no? És a dir, busques una música concreta que creï una atmosfera perquè tu doncs, puguis deixar-te anar i expressar-te?
1: Doncs mira, curiosament no, eh? Mentre escric no escolto música,
2: ho
1: faig en silenci. Soc de les que necessita concentrar-se i quan hi ha sorolls al voltant necessito evadir-me dels sorolls. I de la música, que no és un soroll, evidentment, però també necessito no escoltar res més que la veu interior.
2: I quan vas començar a expressar-te a través de la música? A través de la poesia?
1: De la poesia, de molt, molt petita, ja amb 6 anys o 7 anys ja escrivia poemes. És una cosa que m'ha agradat des de ben petita.
2: Era la música i la poesia un art que estava present quan tu eres petita, a casa teva? És a dir, es vivia?
1: Sí, indirectament sí. O sigui, el meu pare escoltava molta música clàssica i òperes i sí que és una cosa que he anat sentint des de petita. Jo crec que m'ha influït també en els meus gustos personals i aquesta passió per la música. I la meva mare llegia moltíssim i també li agrada molt escriure. Llavors sí que crec que és una cosa que he vist des de sempre, no?
2: Clar, des de ben petita, dius, escrius poesia i, de fet, ens has portat una... No sé si és la primera poesia que vas escriure. La pera tafanera.
1: La pera tafanera, sí.
2: És la primera. Quants anys tenies?
1: Aquí 6 anyets, crec.
2: 6 anyets, te'n recordes?
1: Sí,
2: la sabries recitar?
1: Bueno, sí, m'he apuntat, per ser sincers, m'he apuntat un trosset, perquè han passat ja molts anys i si no...
0: Clar,
1: ja...
0: veure, és que venim de l'existencialisme, Nombre Propio, aquella d'Autumn Leaves tan fosca, i ara et fem recitar la pera tafanera,
1: sí,
0: també, però vaja.
1: És un contrast important, però la veritat és que els meus poemes ja ho tenen, això també, que a vegades són molt foscos i altres són, bueno, més amb un to molt més... lleuger, diguéssim, no?
2: I què diu la pera tafanera?
1: La pera tafanera diu: una pera tafanera volia sortir de la nevera. La seva amiga cirera li va dir que si sortia de la nevera, un gran desastre li passaria. La pera verda i tafanera no va seguir els consells. Rodolant, rodolant, va baixar com si fos un tobogan. La pera tafanera va caure al terra net i fred de la cuina d'en Pep. I en Pep, que passava per allà i tenia molta gana, se la va menjar d'una sola mossegada.
2: Pera
1: és una mica fosc, també,
0: sí,
1: ara
0: l'estic
1: veient.
0: Sembla una gran poesia.
1: La mort d'una pera.
0: Sí, sí.
2: Home, tan gran que no sé si va guanyar
1: sí,
2: un concurs.
1: Sí, sí. Bueno, a l'escola sí que guanyava, llavors va passar el del districte també, no?, que feien els Jocs Florals a tot el districte de Sant Andreu, que era el meu barri.
2: Uh-huh. Clar, una cosa és començar a escriure poesia... segur que molts oients ho han fet en algun moment de la seva vida, i l'altre és dir, va, fins ara m'he expressat per mi, perquè m'ha anat bé, però m'agradaria compartir aquesta poesia, aquests poemes, amb la de més gent. Quan passa això? És a dir, quan decideixes i t'atreveixes, perquè també és un atreviment, a publicar els teus poemes?
1: Sí, totalment. Hi ha una part d'autoconfiança també que s'ha anat treballant amb els anys, no? Perquè realment... bueno, a vegades jo sóc molt perfeccionista i molt autocrítica també i mai pensava que estaven suficientment bé, no?, els poemes,

0: Llavors, amb el consell d'un bon amic, no?, també em vaig atrevir a enviar-ho a algun concurs i bueno, com vaig començar a guanyar concursos, vaig començar a creure'm una mica, no? A vegades sembla que necessitem aquesta valoració externa com per creure en el que ho fa. A mi em va anar bé per agafar més confiança i llavors, bueno, un dels poemes, bueno, uns quants poemes també me'ls van publicar a l'editorial Torremozas, que és una bona editorial feminista, no? I a partir d'aquí, doncs, ja em vaig atrevir també a presentar els primers poemaris.
1: Tens Detrás de los espejos, que va ser el primer que es va publicar, Cuando rompe la mar, el segon, i l'últim, que s'ha publicat per Sant Jordi d'aquest 2026, Destellos de la nada. Quina diferència hi ha entre ells? Hi ha?
0: Sí, i tant, i tant. La veu poètica és molt diferent. Jo diria que els poemaris també van evolucionant, no?, com les persones, és a dir, nosaltres anem creixent i anem canviant, jo crec que cada dia som una persona diferent, i evidentment això es reflexa també en els poemes, no? I el primer poemari és, com comentava abans, un poemari més reivindicatiu, no?, més feminista, que parla d'experiències traumàtiques, d'abusos sexuals, és bastant més fosc i té un contingut molt social. El segon és més intimista i parla més de la infància i la nostàlgia, i el tercer és més existencialista i connecta més amb tot el sentit de la vida.
1: Clar, i quan vas publicar els dos primers, bàsicament, que són els que recopilen poemes que havies escrit feia temps, anys, no sé si ets de les persones que en el moment de publicar-los vas voler-los revisar i retocar una mica.
0: Sí, i tant, i tant. Sí, sí, jo em passaria el dia retocant. O sigui, la meva paperera està plena de... Sí, d'esbossos. Sí, no, no, realment hi ha un punt que has de dir prou, però sí, el segon poemari, de fet, em van oferir publicar-lo l'editorial Bajamar i jo mateixa els hi vaig dir, ostres, no, no l'acabo de veure, no?, tan publicable, i em va deixar corregir i intentar-ho ajustar una mica més a la veu madura que tenia llavors.
1: I tens alguna persona, no sé si és la teva parella o alguna altra, que d'alguna manera validi que allò està bé, ja ho pots donar per acabat?
0: Sí, ara és la meva parella. Quan era petita ho ensenyava als meus pares, lògicament, que també són molt crítics, realment, però amb la meva parella sí que m'anima molt sempre i bueno, tot i que, clar, tampoc és que ell sigui especialista en poesia, no?, però bueno, sí que intento, i després ara també conec altres poetes que sí que estan consolidats i també a vegades ho envio a alguns poetes, no?, per veure un altre punt de vista.

0: M'encanta, Alba, que hagis portat aquesta peça, perquè mentre l'escolto m'adono que és que em sé fins a l'última corxera d'aquesta peça de Michael Nyman. Això és la banda sonora del piano, The Heart Asks Pleasures First. I no forma part, diguéssim, del teu espectacle directament, però és una peça que a tu també t'agrada.
1: Sí, és meravellosa i, de fet, crec que aviat formarà part, perquè al final l'encabiré sí o sí amb
0: com
1: un
0: sigui,
1: poema,
0: no?
1: com sigui, ha de sortir. No, és preciosa, m'agrada molt la pel·lícula, no?, de la que forma part, i per mi simbolitza una mica allò que vull transmetre també amb l'espectacle de Demasiadas Luciérnagas en su piano, no?, perquè, bueno, suposo que molta gent haurà vist ja la pel·lícula, però per qui no l'hagi vist, no?, la protagonista Ada és una persona que és muda, però s'acaba expressant tot allò que vol dir a través del piano, no? El piano transmet totes les emocions. Llavors m'agrada molt aquesta idea, no?, de la pel·lícula, i és una mica el mateix que jo voldria aconseguir també al tocar, no?, expressar aquestes emocions i parlar.
2: Uh-huh. Ja hem dit que ets psicooncòloga de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, però paral·lelament també desenvolupes aquesta vessant més artística, perquè ets poeta,

0: pianista, ho hem dit, toques el piano, recites, però aquesta vessant artística quan va començar? És a dir, quan vas començar? Perquè tu tens formació clàssica, però també moderna, de
1: sí,
0: piano.
1: Sí, exacte. Aviam, jo la formació de piano

0: conservatori, llavors vaig fer uns anys de conservatori clàssic, ja sent gran, vull dir, ja quan havia acabat la carrera de psicologia. I després del clàssic vaig passar al modern, al conservatori del Liceu del modern, perquè volia experimentar, no?, també amb altres colors i altres músiques.
1: I què et va portar a fer la carrera de psicologia? És una cosa que ja t'interessava des de feia temps?
0: Sí que m'interessava, però realment a mi m'interessen com moltes coses, no? O sigui, sempre penso que m'agradaria, pues, haver tingut un munt de vides, no? Però per desgràcia s'ha de triar. I en aquell moment pues, tampoc tenia la confiança suficient, com comentava, no?, com per atrevir-me a agafar una carrera artística, jo crec, no? O per decidir, mira, jo vull ser escriptora o jo vull ser música. Llavors vaig triar psicologia perquè evidentment m'agradava molt, m'apassiona el funcionament de la ment i intentar ajudar les persones, però sí que és veritat que vaig triar també des de la vessant pràctica, no?, de que creia que em seria, com ha sigut més fàcil, consolidar una feina i tenir una estabilitat i a partir d'aquí ja desenvolupar la resta de vocacions.
1: Quins senyals poden indicar que una persona hauria de plantejar-se poder tenir una ajuda psicològica?
0: Bona pregunta, perquè a vegades, evidentment, que la persona senti un malestar, no?, un malestar i que tingui aquesta necessitat d'anar-hi, no?, les persones. Jo crec que som suficientment sàvies, no?, com per adonar-nos que alguna cosa no acaba d'anar bé i no cal esperar l'últim moment, no?, també. Jo crec que molta gent arriba a les consultes ja molt tard, quan, bueno, crec que hi ha tot un treball de prevenció que és important, no?, de la mateixa manera que fem revisions mèdiques, doncs perquè no? Està bé de tant en tant anar a una revisió en psicòleg també, que ens orienti una mica i intentar connectar amb un mateix. De fet, penso que inclús estaria bé anar-hi sense tenir un trastorn mental en si, no?, com una mena de creixement personal, d'autoconeixement. I el que és cert és que moltes vegades la persona, quan hi ha algun problema, alguna dificultat més enllà, no sempre ho detecta. I a vegades és al voltant, no?, el que ho detecta i el que li suggereix que hi vagi.
1: Clar, i com es treballa també l'equilibri entre proporcionar un espai de suport segur i afavorir que el pacient desenvolupi els seus propis recursos per afrontar la malaltia. És a dir, em refereixo a que no hi hagi, no es creï una dependència per part del pacient amb aquell psicòleg o psicòloga.
0: Sí, és molt bona qüestió, realment, perquè s'ha de buscar, com tu dius, aquest equilibri. Ho he vist molt, Molta gent diu, ostres, és que tinc molt bona relació amb el psicòleg, tinc molt bon vincle, m'està ajudant moltíssim, però realment és això, no? Després sembla que no sap viure, no? De fet, un exemple clar són les pel·lícules del Woody Allen, que ho caricaturitza bastant, no? Però al final és com que sembla que estàs anys i anys amb el psicoanalista, no? I va descrivint com estàs, però no acabes de fer cap canvi. I penso que ha de ser la persona la que verbalitzi, no?, que ella ha canviat o que ella ha fet totes aquestes coses, que no ho col·loqui en el psicòleg, no? Quan això t'ho diu, la persona dius, vale, estic anant pel bon camí, saps? No m'està col·locant a mi els mèrits, per dir-ho així.
1: Clar, que... I quan tu detectes que hi ha aquesta dependència, què fas, no?
0: Intento ja tallar-la des d'abans, intento no... Però el que sí que s'ha de posar a certa distància, és veritat que jo al treballar en l'àmbit públic ja hi ha un, per dir-ho així, hi ha una estructura que ja fica una distància per si mateixa, no? Perquè les visites són cada bastant temps, no hi ha un accés directe al professional, no? O sigui, no et poden trucar directament i parlar amb tu, llavors ja està fet d'una manera que els pacients pobres, per molt que vulguin, tampoc tenen un accés tan directe com per crear una dependència forta, no? Però, bueno, tot i així, el que sí que faig és, per exemple, si ja veig que la persona va millorant, vaig espaiant les visites, no? Intento que siguin cada més temps, intento que busqui punts de suport fora, també, no? Una xarxa social, amistats, altres persones, no? Que faci la pròpia persona, que faci coses que l'empoderin, no? Per cada vegada anar tallant una mica més aquesta dependència.

0: Doncs hem tornat a la sala de cinema, també amb aquesta peça d'Ennio Morricone, en aquest cas Cinema Paradiso, i aquesta obra, concretament aquest fragment, que per tu té significats també especials, oi?
1: Sí, i tant, i tant. Bueno, també, com veieu, les bandes sonores m'encanten, m'agrada molt el cine, i té un significat especial perquè, bueno, d'alguna manera m'uneix a la meva parella actual, el Toni, que comentava abans, que també m'ajudava amb el projecte de Demasiadas Luciérnagas en su piano, perquè, bueno, quan ens vam conèixer va ser una pel·lícula que els dos teníem pendents de veure, Cinema Paradiso, i la volíem veure, i vam decidir veure-la junts. En aquell moment no vam arribar a estar junts, vam estar junts al cap d'un any, i llavors vam veure la pel·lícula per celebrar-ho, i va ser un moment molt emotiu.
2: Pel que fa a la psicologia, estàs especialitzada en psicologia clínica i això t'ha portat a treballar amb pacients de totes les edats i durant molts anys amb persones amb trastorn límit de personalitat. S'ha avançat molt en aquest tema?
1: Sí, jo crec que sí. Encara queda molt de camí a recórrer, però sí que s'ha avançat. Realment abans jo crec que es detectava molt menys i no hi havia tractaments tan especialitzats, no? Abans anaves al psicòleg i ja està. I ara sí que hi ha moltes especialitzacions, per sort, i amb el trastorn límit s'ha investigat molt i, bueno, hi ha diverses línies, no? Una teràpia més conductual, tipus la Linehan, més psicoanalista, de, bueno, diferents línies, no? Que teràpia de mentalització, que poden ajustar-se molt bé a aquest tipus de pacients i que estan funcionant més o menys, tot i que és complicat.
2: I què pot provocar aquest tipus de trastorn?
1: Sí, aquesta és la pregunta clau, no? Que tothom es fa realment, és l'etern dilema entre l'ambient i la genètica, no? Sempre ja es diu que hi ha una part de predisposició genètica, de temperament, però molta part ambiental, i de fet la major part de casos sí que és veritat que tenen en comú experiències més traumàtiques en la infància, sobretot experiències d'abusos sexuals, i a vegades un tipus de vincle infantil complicat, no? Solen ser pares més invalidants, negligents, i, bueno, i això tot també afavoreix, no?, a que s'acabi construint aquest tipus de personalitat una mica més desregulada.
2: I és curable?
1: És curable, clar. O sigui, no m'agrada massa parlar de cura, perquè tampoc m'agrada massa parlar com de malaltia, no? Però sí que és millorable, diguéssim. Jo crec que es pot canalitzar, perquè al cap i a la fi no deixa de ser un trastorn que té molt a veure amb una intensitat d'emocions molt forta. Llavors, aquesta intensitat d'emocions jo crec que es pot canalitzar. De fet, l'art és una de les formes, no?, en les quals jo crec que una persona pot arribar a canalitzar moltes d'aquestes emocions. I el que abans podia semblar, doncs, un símptoma disfuncional acabi convertint-se en algú maco.
2: Clar, i has estat molts anys treballant en aquest tipus de persones, però fa encara no 2 anys vas decidir fer el pas de passar, doncs, en aquest altre departament, que és la psicooncologia, no? És important que hi hagi aquesta persona per a aquestes persones que estan en un moment molt delicat en el final de la seva vida? És important?
1: Sí, penso que sí. Al final tots necessitem un acompanyament, no? I la mort fa molta por. I a vegades no sempre és fàcil parlar certes coses amb la família perquè el mateix pacient no vol preocupar-los o no els hi vol fer mal, no? I a vegades els és més fàcil obrir-se amb un professional extern. Igual passa amb la família, no? Que també necessita abocar tot el que està sentint i s'ha d'intentar que puguin comunicar-se entre ells també aquestes emocions, però ja et dic, crec que és un punt important que ells tinguin aquest altre punt on recolzar-se.
2: Què et va fer decidir fer el canvi?
1: Doncs realment a mi la psicooncologia sempre m'havia agradat molt. Ja a psicologia les pràctiques les vaig voler fer de psicooncologia. Quan vaig fer la residència del PIR també vaig demanar fer la rotació externa, que és la que pots triar a Oncologia Bellvitge. Llavors és algo que sempre m'havia atret molt. M'agrada molt la part espiritual també, la part d'acompanyament, la part existencial. I, bueno, la vida et va portant a vegades

0: per diferents camins, no? I al final vaig acabar més en tota aquesta part del trastorn límit i del centre de salut mental d'adults, que res té a veure, és una feina superdiferent a la que estic fent ara. I quan em va sorgir l'oportunitat de canviar-me aquesta altra feina, doncs no vaig dubtar, no? Perquè realment és una feina que m'agrada molt i els pacients són molt agraïts.
1: I ja que ets pianista i que també escrius poemes, els utilitzes també en la teva...
0: De moment no, però sí que és veritat que estaria bé d'alguna forma, no?, integrar-ho tot. Uh-huh. I potser fer alguna cosa relacionada amb la musicoteràpia dintre de l'hospital, jo crec que seria interessant. El que passa és que a vegades no sempre hi ha temps, també, no? Els hospitals són molt estressants i a vegades no hi ha temps com de plantejar-se nous projectes, i ho tinc ara mateix com una mica separat, com dissociat. Però sí, seria molt maco unir-ho.
1: I pel que fa al teu espectacle, l'has rodat, el continues rodant?
0: Sí, és un espectacle que vaig estrenar per primer cop a Can Déu el 2025, a principis de l'any passat, i que ja vaig fer la residència artística del piano. I a partir de llavors, com va tenir bon ressò i bona acollida amb el públic, ho vam començar a anar millorant. De fet, al principi, el que comentava, les projeccions audiovisuals no estaven incloses, només era piano i poesia, això és un afegit més. I és un projecte artístic que està en continu moviment, no? És com dinàmic, i va creixent i va canviant de forma, perquè també els espectadors no s'avorreixin, no? I llavors vaig fer Can Déu al Teatre Cinco Monos, que va suposar adaptar tot el format com una obra escènica, clar, el que era més tipus format concert, i es va convertir més en una obra de teatre on participava el piano, evidentment. I després a l'Ateneu també vam tocar, i a l'Orfeo Gracienc, i ara tenim previstes actuacions a les festes majors de Gràcia i també a la llibreria Byron el 16 d'octubre.
1: Molt bé. Demasiadas luciérnagas en su piano.
2: Doncs amb aquesta recomanació de gent ens quedem, i amb aquest punt de trobada que ens has portat, tan interessant entre psicologia, literatura i música, Alba Irene González, moltes gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis. I quan vulguis. Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: És 10:15 del matí i continuem endavant amb el darrer tram de selecció musical d'avui, que ens mostra que, de tant en tant, doncs, ni els més grans escapen a la síndrome de l'impostor, perquè us parlaré de Sergei Rachmaninov, de qui sentirem un fragment de la seva segona sinfonia. L'estrena de la primera va ser un fracàs i tenia molts dubtes sobre les seves pròpies capacitats com a compositor, però, malgrat tot, i després de mesos de revisions d'escriptura i reescriptura, doncs, va enllestir l'obra i va dirigir-la davant del públic. L'acollida va ser molt bona i fins i tot va rebre un premi uns mesos després. Així doncs, amb aquesta confiança recuperada connectem, i en concret amb aquest Allegro Molto que dirigeix aquí Valery Gergiev al capdavant de la Simfònica de Londres.

Doncs així acaba el segon moviment de la segona sinfonia de Sergei Rachmaninov. Ens ha acompanyat en aquests darrers minuts amb la versió de la London Symphony Orchestra dirigida per Valery Gergiev. I de la sonoritat plena de l'orquestra sinfònica amb Rachmaninov, doncs passem ara al romanticisme del piano sol gràcies a Franz Schubert i la seva sonata

La Major porta el número de catàleg 959 i entre les seves pàgines doncs, inclou aquest scherzo que ja tenim a punt. Un moviment canviant on les emocions mateixes es transformen i que aquí interpreta Christian Zacarias.

Aquest any ha vist la llum un disc que, des dels seus avançaments, doncs ja va guanyar-se un lloc al cor dels qui fem aquest programa. Es tracta del disc que Javier Perianes, Tabeat Zimmerman i Jean-Guillain Queyrà van dedicar a Robert i Clara Schumann i Johannes Brahms. Va ser disc de la setmana fa un temps i avui hem volgut tornar amb aquesta romança de Clara Schumann, la segona, en versió per viola, vull dir, i piano. Bellesa delicada on refugiar-se, que va molt bé de tant en tant. Ara, però, ens activem i ho fem gràcies a Ludwig van Beethoven i la seva setena sinfonia. De què en

0: Doncs així sona aquest presto, el tercer moviment de la setena sinfonia de Ludwig van Beethoven, i la versió era una d'aquelles històriques de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan. Aquesta música ens porta fins al punt de 10:45 del matí i fins al punt de dir-li bon dia a la Sofia Martínez. Què tal?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé.
2: I vosaltres?
0: Doncs molt bé. Aquí ens atanja l'últim tram d'aquest programa d'avui dimarts. Torna al Tot Orelles. Ja ens acostem al final de temporada, encara no hem arribat, però déu-n'hi-do, el repàs per la humana, suposo que ja sí que arriba gairebé a culminació.
1: Gairebé. Avui parlarem de tenors i de sopranos. Ens quedaria parlar dels contratenors, que són les veus més agudes, però és que a l'últim programa jo vull fer-vos un examen.
0: Vaja. No sé per què dir res, jo. Sí. Que encara ens queda un programa.
1: Sí, sí. No, solament per demostrar-vos tot el que ha, no sé, s'ha ampliat la vostra oïda musical, i espero que la dels oients també. No?
0: Tot el que hem après, que clar, des del setembre ja hem fet força feina.
1: Molta feina de vocabulari, d'intentar reconèixer veus, textures, ritmes i algunes coses de significació musical, o sigui que prepararem alguna cosa de repàs per estar, per treure un 10.
0: I marxar de vacances contentes
3: netes.
0: I tranquil·les.
3: Per marxar netes.
0: Això.
1: També.
0: Doncs, com deies, entrarem avui en les veus agudes, els tenors i les sopranos, i per on vols començar?
1: Bueno, acabarem ben amunt, perquè parlarem d'aquestes dues veus. Parlarem dels tenors, primer, que per la gent que es pugui situar una mica amb les tecles d'un piano, els tenors tenen un registre que va de la nota do 3, que seria la nota central del piano, fins la nota do 5, o sigui, dues octaves, que és molt, eh? Això vol dir que tenen un registre ampli, flexible, i, bueno, d'aquí també ve l'expressió donar el do de pit, que vol dir que alguna cosa s'està fent amb molt d'esforç i valentia, i és una expressió que ve de la tessitura de tenor.
0: Mira, veus? Ja hem descobert d'on sorgeix.
1: Sí. I ara ho escoltarem. Sí, sí, mireu, en aquest fragment de l'òpera La filla del regiment, de Gaetano Donizetti, el tenor no ha de donar un do de pit, sinó 9 dos de pit seguits, i la nostra oïda queda totalment meravellada.

0: Quina meravella de veu, la de Javier Camarena. I, Sofia, arribar a aquesta nota més aguda, que ara ja sabem que és un do 5, fins a l'altre do 3, que és més greu, és el que ens permet classificar d'alguna manera que el que estem sentint és un tenor.
1: Sí, efectivament, aquesta és la tessitura i li posem aquesta etiqueta, tenor, tot i que, com passa amb totes les etiquetes, doncs hi ha matisos, ja hem parlat d'ells, i no és només poder cantar aquestes notes, sinó que la manera com es desenvolupa la veu, amb més o menys flexibilitat i potència, en el greu o en l'agut, ens permet parlar, ja sabeu, de tres tipus de tenors, iguals que els barítonos i les mezzos, que són els lleugers, els lírics, els dramàtics i també els de coloratura. O sigui que... I també hi ha combinacions, que és lo més ric i interessant, no? Líric lleuger o líric dramàtic. Javier Camarena, per exemple, és un tenor actual, és un líric lleuger, i la nostra vida musical ho nota perquè és una veu amb cos, però amb molta habilitat per arribar a les notes agudes i fluïdesa.
2: I en comparació amb la veu de soprano, quina és la nota més aguda dins la veu de dona?
1: Doncs és un fa. És un fa 6, que és 10 notes més amunt que el do de pit. És la tessitura de la soprano lleugera. És una barbaritat.
2: Ja només dit així, ja cansa
1: de pensar-hi? Sí, és una barbaritat. Sí. És una barbaritat. I fixeu-vos si ens meravella la oïda musical, que quan Mozart, a la famosa ària per la soprano lleugera de la flauta màgica, que és la més coneguda, sí, no? Ens està explicant la relació tan complexa i fins i tot una mica tòxica entre aquesta reina de la nit i la seva filla. I nosaltres, en lloc de sentir horror perquè aquesta mare li està dient que la repudiarà i que no serà mai més la seva filla si no fa el que ella diu, ens quedem fascinats amb el so.
2: Et pots creure que mai havia pensat en què deia el text d'aquesta ària? Jo sé que sóc la reina de la nit i el que tu dius, que ens quedem escoltant
0: sí,
2: a veure com puja i com fa les agilitats.
1: Saps que la majoria de persones, quan jo he explicat això alguna vegada, s'han quedat també com a tu, dient, ah, sí?
2: Ah, sí? Doncs,
1: sí. Li està dient, no vull que siguis mai més la meva filla, et repudiaré, perquè no fas el... I llavors, clar, està cantant i no llegim.
0: I creus, Sofia, que l'ull vida musical té tendència a fascinar-se més amb el so de les veus agudes que amb les veus greus?
1: Bueno, no, jo crec, a veure, sí i no, però jo crec que és més una qüestió de repertori i de visibilitat i projecció de les veus agudes. De fet, la proposta d'aquesta secció dins del Tot Orelles, si us recordeu, jo he començat per les veus greus, perquè la idea era entrenar aquesta capacitat de sorpresa i fascinació per altres veus. No obstant, és veritat que els personatges més exigents, complexos i rics de les òperes s'han otorgat tradicionalment a sopranos i tenors. I després també, a la música pop, sentes que una bona veu era aquella que arribava a notes agudes, encara que no tingués una bona projecció, ni tingués pes, i fins i tot a vegades estan fent més un crit, no?, que cantar.
2: És veritat.
1: Però fixeu-vos també que fins i tot la paraula diva, que vol dir deessa o divo, s'ha utilitzat amb molta més freqüència en tenors i sopranos. Jo no he sentit mai parlar d'una diva mezzo-soprano o un divo barítono, pot ser una mica més, no? Però bueno, jo crec que no només és aquesta cosa de la diva que associem també a una meravellosa ària de Bellini, que és Norma.

0: Doncs aquí sentim Sonia Yoncheva, eh? És una interpretació de la Royal Opera House i ens deies ara fora de micròfon, Sofia, que potser les veus és millor acostar-se en gravacions en directe, no? Com aquesta?
1: Sí, la veritat és que sí, perquè tens més possibilitats de quedar-te enganxat. És molt agradable, tot i que sembli que no, sentir les respiracions, perquè l'oïda pot captar perfectament tot aquest esforç i també pot veure perfectament tota aquella tècnica que fa que tu en directe puguis fer una coloratura, no? Com que la que estava fent Sonia Yoncheva ara mateix, o també el do de pit que ha fet el Camarena, que era tot en directe. És veritat que les gravacions també són molt interessants i molt importants de tenir, però en el cas de les veus, el de sentir la veu en una gravació en directe, no és, anar en directe ja seria meravellós, no? Però fins i tot en una gravació en directe, l'oïda pot valorar molt més bé tota la tècnica que hi ha enrere, la flexibilitat, el fraseig, la respiració, el suport, i a mi m'agrada més posar en directes.
0: I no sé jo si hi haurà algun tema de les neurones mirall fent també la seva feina, no? Quan veus el gest en algú altre, que el teu cervell també es va situant en aquestes circumstàncies.
1: La relació de la oïda amb la vista és brutal. De fet, està l'efecte de sinestèsia, que és una relació de vista i oïda. Per tant, la relació de la vista amb l'oïda sempre fa que l'oïda tingui una experiència molt més enriquidora, sempre concerts en directe.
0: Doncs i això, que estava pensant que això que hem fet també d'associar noms a veus, noms i veus en tenors i sopranos, no sé si és més fàcil o més difícil, perquè és que tenim una llista enorme de coneguts i conegudes.
1: Sí, la veritat és que sí. Bueno, per la oïda musical és molt millor, per les discussions en un sopar és molt pitjor, evidentment, perquè clar, tenim aquí el gust, és una cosa...
0: Cadascú té els seus preferits. Sí, eh?
1: Però en el cas de sopranos i tenors tenim moltíssimes referències. Si tenir dues o tres referències de cada veu fa que el seu ventall de comparació i diferenciació s'ampliï, sigui més precís també, no? A més, sopranos com la Maria Callas o tenors com el Luciano Pavarotti, que van tenir una vida tan mediàtica, o la Montserrat Caballé, la Victoria de Los Ángeles, en José Carreras, en Plácido Domingo, que ens han situat, no?, internacionalment en el món de la música amb les seves veus de soprano i de tenor, doncs la veritat és que ho posa fàcil. I a més, fixeu-vos bé que també aquestes dues veus, de soprano i de tenor, tenen un repertori de duos que va més enllà del rol d'òperes, sarsueles, cantates, i arriba fins i tot a la música de càmera amb coses tan boniques com aquesta de Schumann.

0: Que bonic aquest lit, tants lit, cançó del ball. De fet, ens fa moure, eh?
1: Oi que sí?
0: Per a veu i piano de Schumann, Robert Schumann. Avui dedicats a les veus de tenor i soprano, eh? Aquestes veus agudes. Sí. Fantàstic, Sofia.
1: Moltes gràcies per l'oportunitat.
0: Et queda una secció.
1: Em queda
2: sí,
1: una.
2: Sí, queda la secció i l'examen, que és el que ens ha dit al principi.
0: Això no m'agrada tant, eh?
2: Això ja no t'ha agradat.
1: Bueno, doncs no diem examen, diem un repàs, va, un repàs.
2: A la meva època en deien un control.
3: Sí, pitjor encara.
2: Un control.
0: No, va,
1: farem un repàs divertit de les
0: això
1: nostres
0: ja
1: orelles.
0: Això ja m'agrada més.
1: Vinga,
0: un repàs
1: va,
0: divertit.
1: Repàs divertit.
2: Això, molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: Doncs aquí arribem al nostre darrer minut del programa d'avui dimarts. Avui hem tingut fake news, Esther. Aprofitem per recordar que esperem també les vostres històries per aquesta secció, per l'última de la temporada, a tots els matins del món, @catmusica.cat. I demà hi tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, amb molta més música i les seccions de la Lourdes García amb la seva vida coral, sempre tan plena i intensa, i la de Miquel Massana, director, que ens acostarà a la seva secció verda, pi blau de mar, que dedicarà a Joan Guinjoan. I la conversa que no hi faltarà a la segona hora, demà amb Jordi Cubino, cantant, compositor i productor musical català de formació clàssica.
0: Això serà una capsa de sorpresa, aquesta entrevista. Que vagi molt bé el dia.
1: Adéu-siau.
2: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'auditori de Ràdio França per sentir un dels concerts de la Filharmònica de Ràdio França, que és un dels quatre conjunts permanents de la Corporació Francesa, amb l'Orquestra Nacional de França, el Cor de Ràdio França i la Metris. Doncs avui la Filharmònica la sentirem sota la direcció d'Ugo Ticciati i el que interpretarà és el concert per a piano número 4 de Beethoven i la Simfonia número 4 de Gustav Mahler. Són dues obres impressionants del repertori germànic separades per gairebé un segle. Les sentirem des d'ara mateix. El pianista del concert serà Francesco Piemontesi i amb ell començarà aquesta gravació de Ràdio França del setembre del 2025 que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Per començar, per tant, Beethoven, el de l'inici del segle XIX. Va començar a escriure el quart concert cap al 1802, no el va acabar fins al 1806. És aquell mateix moment en què va escriure obres meravelloses, com

la tercera sinfonia, l'heroica, i pel que fa a l'estrena del concert, es va fer l'any 1808 en un concert maratonià en què Beethoven també va fer interpretar la cinquena i

Passa són una entrada íntima i poètica del piano i després d'això l'orquestra reprèn i amplia el discurs. I ara ho sentirem en les mans de Francesco Piemontesi, que és un pianista suís que, entre altres, ha rebut classes magistrals d'Alfred Brendel. Piemontesi, la Filarmònica de Radio França i la direcció d'Ugo Tiziati són els intèrprets del concert per a piano número 4 en sol major opus 50 de Beethoven, amb què avui comença el concert a Catalunya Música.

El concert d'avui, gravació de Ràdio França a l'Auditori de la Ràdio Francesa, ha començat amb aquesta actuació del pianista Francesco Piemontesi i la Filarmònica de Ràdio França sota la direcció d'Ugo Ticciati. Han interpretat el quart concert per a piano en sol major, l'opus 58 de Ludwig van Beethoven, una obra escrita a l'inici del segle XIX, una obra del mateix moment en què Beethoven componia, per exemple, la tercera simfonia, un concert per a piano esplèndid amb el qual hem començat un recorregut que posarà en diàleg dues versions molt diferents de la tradició musical alemanya, perquè Beethoven representa el moment en què el classicisme arriba a la màxima expressió i comença a transformar-se en romanticisme, i el concert d'aquí a uns minuts s'acabarà amb Mahler, que gairebé 100 anys després va portar tota aquesta herència fins als seus límits i va convertir la simfonia en un univers capaç d'abraçar-ho tot: l'experiència humana, la natura, la filosofia, l'espiritualitat o les grans preguntes sobre l'existència. A tot això hi arribarem d'aquí a res. Sentirem la quarta simfonia de Gustav Mahler, però abans Franz Schubert amb Francesco Piemontesi, perquè fora de programa va interpretar l'impromptu per a piano en sol bemoll major, Deutsch 899, del compositor vienès.

Francesco Piemontesi tot sol interpretant Franz Schubert. Schubert en mans d'aquest pianista suís, nascut a Locarno l'any 1983, un dels intèrprets destacats del moment, alumne, entre altres, d'Alfred Brendel o de Cecil Housset o d'Alexis Weissenberg, un músic que ha desenvolupat una carrera internacional que es basa en un repertori que va des del classicisme vienès fins al romanticisme tardà. Piemontesi, per exemple, ha gravat amb Naïf, Debussy, Mozart, Schumann o Frank Martin amb Emmanuel Pahu. I ara l'hem sentit tot sol, interpretant aquest impromptu per a piano en sol bemoll major Deutsch 899 de Franz Schubert, que és la manera com Piemontesi es va acomiadar de l'escenari de l'Auditori de Ràdio França. És on som avui, amb una gravació de la ràdio francesa del setembre del 2025, que ara se'n va cap a la música de Gustav Mahler, fins a la Quarta Simfonia, una obra especial dins del catàleg de Mahler, una obra composta principalment entre el 1899 i el 1900, una obra que va dirigir ell mateix el dia de l'estrena l'any 1901. Una sinfonia, la quarta, per a soprano i orquestra, per bé que la soprano només cante a l'últim moviment, cante un lied de Das Knaben Wunderhorn. I una altra cosa, després de les dimensions monumentals de les sinfonies anteriors, Mahler reduïix la durada, reduïix una mica la plantilla, però aquesta simplicitat aparent és només aparent, perquè la quarta sinfonia és feta d'una profunda unitat conceptual. I tot això és el que sentirem ara amb l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França i la soprano Elisa Benoit. Cantarà sota la

0: La quarta sinfonia de Gustav Mahler acaba amb aquest moviment vocal cantat per la soprano i basat en el Lied Das himmlische Leben, la vida celestial, procedeix del recull popular alemany Das Knaben Wunderhorn. Hem sentit la veu de la soprano Elisa Benoit, és qui ha cantat amb la Filharmònica de Radio França sota la direcció d'Ugo Ticciati, els intèrprets d'aquesta quarta sinfonia de Mahler, música escrita quan s'acabava el segle XIX i just començava el segle XX, una obra que es va estrenar l'any 1901 a Munic sota la direcció de Gustav Mahler mateix. I una obra que hem sentit avui dirigida per Ugo Ticciati, que és un músic violinista nascut a Londres l'any 1980, anglès, per tant, d'origen italià, que viu a Suècia i que té la nacionalitat sueca. Ugo Ticciati és el germà del també director d'orquestra Robert Ticciati i avui l'hem sentit des d'aquest concert que forma part de la temporada musical de Radio França. Hem sentit una de les quatre formacions musicals de Radio França, la Filharmònica de Radio França, que ha interpretat Beethoven. El concert ha començat amb Francesco Piemontesi al piano i amb el quart concert per a piano del compositor de Bonn i després hem sentit aquesta quarta sinfonia de Gustav Mahler que posa el punt final al concert. Una gravació de Radio França del setembre del 2025 que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Angie Ange.
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
8: 3CAT.
1: Molt nostre.
9: Linkat.
10: Linkat.
9: El teu enllaç amb la cultura
10: a Catalunya Música.
9: A Catalunya Música.
11: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Música.
10: Linkat.
9: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts de nou al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música. Albert, jo crec que no és cap secret que som uns grans admiradors del nostre protagonista d'aquesta setmana, no? Que, com bé sabeu, i si no ho sabeu, doncs ara ho sabreu.
2: Ara us ho direm.
1: És el violinista genial, Isaac Pellman.
2: Violinista, eh?
1: Violinista.
2: En el programa del Piano de Catalunya Música, un violinista, eh?
1: D'això...
2: Bromes a banda, en el capítol anterior vam poder fer una, podríem dir, radiografia molt general sobre la vida de Pellman, i és clar, algú amb la seva trajectòria ens permetria fer centenars de programes. És a dir, només agafant una obra seva ja podem dedicar una setmana sencera. Una obra seva, vull dir, una obra interpretada per ell, sí. Podem dedicar-li una setmana sencera. Per això, a partir d'avui el que farem és, més que centrar-nos en la vida de Pellman, serà la vida vinculada amb compositors que en les seves mans sonen especialment bé.
1: I clar, si l'Albert i jo hem de triar un compositor...
2: Ja us ho podeu imaginar, no?
1: és que la frase aquella no es podia saber.
2: Exacte. Doncs ja sabeu, no tenim remei. Per tant, anem començant.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Pearlman és un d'aquells escassos intèrprets que ho poden tocar tot, però no només ho toquen, sinó que ho toquen tot bé.
1: Ahir ho vam poder veure, el programa anterior, ho vam poder veure, que ficàvem obres molt virtuoses, es tocava de manera excel·lent, obres més líriques, es tocava també de manera extraordinària.
0: Sí.
1: També passa una altra cosa. Com que la seva trajectòria és llarguíssima, clar, hem de tenir en compte que ella es va donar a conèixer, diguéssim, en l'àmbit de la clàssica, als 18 anys, més o menys, en un concert que va fer el Carnegie Hall de Nova York, que no és poca cosa, eh?
0: No,
1: als 18 anys, un concert al Carnegie Hall de Nova York. I actualment té 80 anys, per tant, fa més de 60 anys que toca el violí de manera professional.
0: Sí.
1: Això provoca que tingui un repertori amplíssim, però amplíssim, de debò.
0: Sí, però també és veritat que la manera de tocar el violí de Pearlman ha anat canviant, al llarg dels anys.
1: Sí, sí, sí. Això ho comentarem, eh? Per cert, aquí estem escoltant de fons no és Pearlman.
0: No.
1: Tampoc és Beethoven.
0: No.
1: És Maurice Ravel i el violinista...

és Yehudi Menuhin. I si estem escoltant no és perquè sí, sinó que el cas és que Pellman té diversos instruments, com a violinista té diversos instruments, però el violí que toca més habitualment és un Stradivari de 1714 de nom

0: molta gràcia perquè moltes d'aquestes obres que estem escoltant i que escoltarem aquesta setmana sonen molt a casa. Sonen a casa meva perquè les estan estudiant o perquè se les posen de referència.
1: Clar, escolta, nostres violinistes.
0: Exacte, sí, sí.
1: Que és el Zapateado Opus 23, número 2, de Pablo de Sarasate.
0: Exacte.
1: Que és un bon exemple, ara m'ho escoltava i pensava, no? Evidentment hi ha tot el virtuosisme, però quan ha de frasejar... Però hi ha alguna cosa més, també, no, aquest violinista?
0: Sí, sí. Però va, tornem a Perlman. Sí. I és que al llarg dels anys 60 i 70, del segle XX, evidentment, es va caracteritzar per un domini de l'energia, la brillantor... A veure, al cap i a la fi era jove, no?
1: Sí.
0: I, clar, una facilitat tècnica gairebé insultant.
1: Jo, és que és, sí, hi ha una arrogància tècnica aquí.
0: Perquè dius, quan ho fan tan fàcil i els surt tan fàcil...
1: Amb 18 anyets, que ja devia tocar el violí així o millor, com estem escoltant ara mateix de fons, els mestres que devia tenir, i vam dir... Si me n'has ensenyat tu a tocar el violí.
0: Exacte. No, i a més, quan ets jove, mira, ara fa poc temps vaig poder anar al Museu de la Música que feia un concert de joves músics, no? Tocava un dels meus fills, tocava allà, i altres nens i nenes, no? I veus justament aquesta energia desbordant que tenen...
1: Aquest punt arrogant de la joventut,
0: sí,
1: hi ha de ser,
0: sí,
1: hi ha de ser.
0: Sí. I veus coses que tocaven molt difícils. Per exemple, vaig veure un flautista boníssim que només té 11 anys. 11 anys!
1: Imagina't.
0: I tocava la flauta espectacular. Un saxofonista que tocava molt bé, molt bé, molt bé. Amb el programa aquest que es diu Smug Junior. I és curiós perquè tots tendeixen a fer uns tempos molt més ràpids del que diu el compositor, però és que el cor batega més ràpid.
1: La vida va més ràpid a aquella època, sí, senyor, és veritat.
0: Doncs amb Perlman passa el mateix, no? Els tempos en aquella època doncs, tendeixen a ser ràpids, l'arc és expansiu i hi ha una espontaneïtat que hipnotitza.
1: De fet, molts violinistes valoren molt aquest període d'Isaac Perlman perquè creuen que és la combinació perfecta entre la frescor de la joventut i el control tècnic. Una, de fet, dualitat molt estranya en algú tan jove, perquè el normal és que hi hagi aquesta frescor, aquesta bogeria, però... Hi ha una mica de descontrol, i no, aquí hi ha també molt del cervell. Ara bé, no vol dir que durant la seva joventut només interpretés obres de gran lluïment com les de Paganini o Sarasate,
0: Sí, no, no.
1: Sinó que també es va fer molt popular interpretant concerts com aquest.

0: Una meravella.
1: Tercer moviment, finale, sí. Allegro, vivacissimo, del concert per a violí i orquestra en re major, opus 35, del genial Félix Mendelssohn, un dels concerts per a violí més estimats, més coneguts i més bonics que hi ha.
0: Del que en parlarem al llarg de la setmana, també.
1: Exacte, sí. Que, a més, doncs això, no? Perlman va interpretar durant els seus primers anys de carrera. És curiós perquè són concerts que, per un no violinista, dius, ostres, que difícil, i és veritat que quan són molt joves, els violinistes ja el comencen a afrontar,
0: clar, no? Perquè deu estar molt ben escrit pel violí.
1: Sí, exacte. Ah, exacte.
0: És còmode.
1: Sí.
0: En tot cas, el tocava de joventut, amb un èxit enorme, per descomptat, amb aquesta arrogància de la joventut, però amb els anys va arribant la serenitat, no?
1: Clar.
0: La reflexió...
1: Clar.
0: I així ens situem a la que podem dir l'etapa de maduresa, que més o menys situaríem a partir dels anys 80.

0: Res, és una... un exemple de sereno, sí, com sí. Dèiem ara, no?
1: Normalment intentem que la música reforci el nostre discurs, però avui està clar que amb això ens hem equivocat, perquè no, de sereno, res de
0: no,
1: res.
0: No, perquè, a veure, vull dir, aquesta obra té altres moviments que sí que tenen una certa sereno, però hem anat a buscar sí. El cinquè moviment, la burlesque, l'allegro con brio, del concert per a violí i orquestra número 1, opus 77, del genial Dmitri Shostakovich. I és que és realment una anada de l'olla. O sigui, aquesta és la nostra valoració tècnica.
1: Sí, sí, Shostakovich, què t'has pres per escriure això? Quina bogeria!
0: Sí, sí, sí. També t'he de dir, que per assumir una obra d'aquestes característiques, clar que quan ets jove pots tocar el Mendelssohn i tal, però això no només és complexitat tècnica.
1: Ho has d'entendre, també.
0: Exacte.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Exacte.
1: En tot cas, a mesura que van passant els anys, com és lògic, Perlman, com ens passa a tots, l'agilitat dels principis s'ha anat perdent.
0: Això tu.
1: Jo em conec un que van esquiar no fa gaire, gairebé l'ingressen. No fa gaire, fa més d'un mes, però vaja. Tot i que, també penso, ja voldrien molts violinistes joves tenir l'agilitat del Perlman madur.
0: Vell.
1: Ja no, madur, no, vell, directament,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: En tot cas, per donar, al final, la maduresa que et permet, et dona pas la possibilitat a donar, a fer interpretacions amb menys exhibició i més reflexió. També fruit de la vivència vital, no?
0: Mira, i això és una cosa que l'humanitza. Perquè jo recordo la setmana que li vam dedicar a Claudio Arrau, que ja tenia 20 anys i ja era vell. Vull dir...
1: És veritat.
0: No?
1: És
0: tot veritat. Ja eren tempos lents, ja necessitava pensar la música, perquè tot s'havia de pensar,
1: sí, sí,
0: i tot
1: sí.
0: Havia de ser... No? I és veritat que...
1: Deixa't anar una mica.
0: Clar, clar. I aquí dius, home, quan ets jove, doncs, tens aquesta energia, i després, clar, el curs musical doncs, es torna més ampli conforme vas fent anys, no?
1: Clar.
0: Sovint amb tempos més reposats, una tensió enorme...
1: I has de dir reposats perquè tampoc és que siguin lents els tempos de Perlman.
0: No.
1: Molt menys.
0: No, però potser les frases són més respirades, no?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Més s'entén tot més com... Jo t'ho he dit més d'una vegada. Jo he tingut l'oportunitat i la sort de poder dirigir el Requiem de Mozart unes quantes vegades a la meva vida, de ben jove, no? Després ja no tant, i ara pues, properament també l'hauré de dirigir. I sempre l'afronto des d'un punt de vista meu. Perquè al cap i a la fi, el Requiem de Mozart és un. I si tot l'haguéssim de fer com Mozart va pensar, doncs només hi hauria una interpretació.
1: Clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però un el viu d'una diferent manera.
1: Tu has canviat i la interpretació canvia. Clar.
0: Exacte. I llavors t'imagines... Doncs ja amb l'edat entens, no? Alguns tempos una mica més lents, etc. En tot cas, alguns crítics parlen de la música que fa Perlman amb una certa saviesa narrativa.
1: Clar, no? I té sentit, no? Fet aquest preàmbul, entenent com ha evolucionat el llenguatge musical, anem al que anem al compositor, que és el protagonista d'avui, aquest.

0: I és que si hi ha un compositor que permet entendre la noblesa i la concepció clàssica de Pelman, doncs és Beethoven.
1: Ha de ser Beethoven, està clar.
0: A veure, no és el terreny de l'efecte espectacular ni del lluïment gratuït.
1: De fet,
0: no?
1: ara dèiem fora d'antena, no? Això és la famosíssima sonata Primavera, per violí i piano, eh?
0: Exacte, en fa major.
1: En fa major. Que tenim a Isaac Pelman al violí i Vladimir Ashkenazi al piano. Dos fórmules 1 que podrien estar fent triples salts mortals constantment amb el seu respectiu instrument.
0: No, és que a la seva manera ho és, també.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, però vull dir que, però d'entrada no és una obra que llueixi precisament la part més no. virtuosa en el sentit més del circ de l'instrument. Ara, és un gust escoltar dos músics amb, mai millor dit, amb aquest gust musical.
0: Clar, perquè aquí, amb Beethoven tot depèn de l'arquitectura, no? Del sentit de la proporció i fins i tot de la capacitat de fer cantar el discurs amb una certa profunditat, no?
1: I l'escoltes amb aquest parell i sona
0: és una passada.
1: De fet, és una obra central en la carrera d'Isaac Pelman, ja us ho podeu imaginar cap on anem, no? És el concert per a violí de Beethoven, ja que l'ha acompanyat des de la joventut i fins a la maduresa, l'ha interpretat una mica durant tota la seva trajectòria. De fet, ho ha fet centenars de vegades amb les orquestres més importants i directors més importants del món. L'han registrat en diverses etapes de la seva vida artística. També és interessant escoltar aquestes diverses gravacions i això permet percebre com evoluciona la seva mirada, no?, d'aquest ímpetu juvenil a una visió cada vegada més ampla i meditativa.
0: És una mica el que passa, doncs, amb com és? Ostres, ara m'ha marxat el nom del pianista de Bach.
1: Glenn Gould.
0: De Glenn Gould, amb les variacions Goldberg, de jove.
1: Sí. 55 i 81.
0: I de més gran. Però també Barenboim fent tota l'integral de les sonates de Beethoven, de més jove i de més gran, no? Són aquestes visions que, per sort, tenim aquestes gravacions de quan eren joves i després l'altra visió. De fet, amb aquest concert de Beethoven, Pelman, podríem dir que evita lectures extremes, no? Ell no busca tempos provocadors ni contrastos dramàtics forçats. Ell prefereix la música... que la música respiri amb naturalitat.

0: no? En frases llargues, i fins i tot és, allò que diem de que canta el violí,
1: sí,
0: és que per fer canta el violí un s'ha d'imaginar una veu, i quan t'imagines una veu has de respirar, per tant, li posa una certa continuïtat gairebé vocal, no?
1: Fixeu-vos com sona el violí quan toca Pelman, perquè busca molt aquest efecte de com si el violí estigués cantant. El resultat, clar, del concert és una interpretació que sovint es descriu com a humanista, propera, digna i, per descomptat, sense una retòrica que sigui excessiva.

0: Aquesta que escoltem és la sonata Kreutzer, no? La sonata per violí piano en la major, opus 47 de Beethoven. De nou, amb Isaac Perlman al violí, Vladimir Skenazy al piano. Els experts consideren que la manera de tocar el violí o utilitzar l'arc del violí és que és ample, un ample molt sostingut, amb vibrato ric però mai descontrolat, encaixa perfectament amb, podríem dir, la dimensió simfònica, no?, del concert per a violí de Beethoven, que es pot imaginar que anem cap aquí, que ara no l'estem escoltant, però l'acabarem escoltant, eh? Perquè el violí, això ho hem dit moltes vegades amb altres intèrprets, no? És a dir, malgrat sigui el concert per a violí, el violí s'ha d'integrar amb l'orquestra, ha de dialogar amb ella i no s'ha d'imposar. Que pots tenir temptació, no?, si ets un solista amb molt d'ego, de tu estar per davant d'això. I no, la gràcia precisament és que tots vagin en comunió.
1: Clar, això ha fet que molts directors hagin confiat en ell, en Perlman, no?, per aquesta obra, sabent que oferiria equilibri i profunditat. En resum, el Beethoven de Perlman no pretén reinventar l'obra, no?, sinó que pretén servir-la amb grandesa i molta humanitat, no?, allò que dèiem abans. I potser és precisament això el que el fa, doncs, tan extraordinari. El concert de Beethoven, nosaltres que fem aquestes xerrades a la Caixa, al Caixa Fòrum, perdó, el posem. Hi ha una de les xerrades que surt amb Barenboim, dirigint Barenboim, i és aquell moment de silenci absolut per part del públic, perquè et quedes embadalit.
0: Sí, és que no pot haver ni altra opció. Imagino que ara a casa us passa com a nosaltres aquí a la ràdio, no?, que us moriu de ganes d'escoltar el concert per a violí i orquestra de Beethoven, no? Doncs va, no ho allarguem més i anem a l'audició.
2: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Isaac Perlman.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Moment de posar-hi una mica més de música i avui està claríssim que hem d'escoltar el concert per a violí i orquestra de Beethoven.
0: Això és.
1: Però, clar, això ens planteja un problema perquè existeixen diverses gravacions de Perlman interpretant-lo i totes són boníssimes. Mira, podríem fer el primer moviment una versió, el segon moviment una altra, el tercer moviment una altra.
0: No ens compliquem tant la vida. Hem triat la que es considera de referència, no?, la dirigida per Carlo Maria Giolini amb la Filharmonia Orquestra i que és de l'any 1981. Recordeu, no?, quan parlàvem de les etapes com a intèrpret de Perlman, doncs una etapa que és, podríem dir, el pont entre la joventut amb un domini tècnic increïble, però sumada a la maduresa de l'intèrpret ja de certa trajectòria.
1: Escoltem, doncs, el concert per a violí i orquestra, opus 61, de Ludwig van Beethoven,

una obra dividida en tres moviments: Allegro Manon Troppo, Larghetto i, meravellós, conegudíssim i preciós rondó Allegro, eh? Amb Zappelmann, dirigit per Carlo Maria Giulini, amb la Filharmonia Orquestra, una gravació de l'any 1981.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: No tinc paraules.
2: No, jo sí.
1: Sí?
2: T'estic maleint una mica.
1: Per què?
2: Home, perquè ara marxaré a casa,
1: maleeix a Beethoven, però...
2: Ostres, tu.
1: Obra extraordinària i versió increïble.
2: Increïble, sí. Sí, acabem d'escoltar el concert per a violí i orquestra de Ludwig van Beethoven, amb Itz Appelmann, el violí, dirigit per Carlo Maria Giulini, amb la Filharmonia Orquestra, una gravació espectacular, brutal i de referència de l'any 1981. Recordeu, que nosaltres tornem demà a l'una del migdia aquí a Catalunya Música.
1: Però si no podeu esperar fins demà, ja ho sabeu, al nostre web ho trobareu tot, catmusica.cat/homesclàssics. Tot, vull dir el que farem aquesta setmana.
2: Trobareu tot.
1: Pau Blasi, el control tècnic, Joan Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Laura Mas, exballarina clàssica i actualment professora de dansa de l'Institut del Teatre. Avui la nostra convidada ens explicarà com la va impressionar una pel·lícula que va veure al Palau de la Música Catalana. Records d'infantesa que l'acompanyarien per sempre. Comencem.
2: Hola, sóc Laura Mas, exballarina clàssica i actualment des de fa molts anys ja professora de dansa. Actualment treballo a l'Institut del Teatre i formo part de la direcció en el Conservatori Professional de Dansa i aquesta és la meva selecció de músiques doncs, que m'han influït, que m'han ajudat a créixer i que m'enamoren. Doncs avui la llista comença amb Romeo i Julieta, de Prokófiev. Era l'any 66, quan es va estrenar la pel·lícula, o sigui, la filmació d'aquest ballet, amb coreografia del britànic Kenneth Macmillan, i jo devia tenir doncs, uns 8 anys, i els meus pares, com que ja em veien a mi ballar tot el dia, doncs clar, buscaven ocasions i van dir, anem al Palau de la Música, que és on van fer aquesta pel·lícula, no? I allà, doncs, ballada per Nureyev, no?, que feia 5 anys que havia fet el gran salt, diguem, no?, que s'havia, doncs, tirat als braços de la policia francesa, no?, per poder sortir de la Unió Soviètica, i la Margot Fonteyn, no? Aquesta parella doncs, tan mítica ja. I doncs comencem amb la dansa que nosaltres a vegades en diem de les famílies, que jo crec que quan la gent la senti és curta, està sintetitzat tot el poder, l'arrogància d'aquestes famílies enfrontades, no? I al mig de sou un es pot imaginar que aquesta parella doncs que evidentment està en una altra situació, no? Però doncs aquesta arrogància, aquesta contundència d'aquesta dansa.

és la música del despertar de l'endemà. Quan es desperten, es fa de dia i s'han de separar. I aquesta versió també que vaig trobar, em sembla que es veu molt bé el desenvolupament del drama que ve, del viatge que ha de fer el Romeo que se'n va, del viatge que ell emprendrà també buscant una solució, no?, per la situació. I em sembla que és en aquesta versió, perquè és de la suite, això no és ben bé així en el ballet, quan ells es despedeixen, que es veu molt clar, comença com una música com de Hitchcock, per entendre'ns, no?, d'enigmàtica, en què s'entén molt bé que ella està rumiant, no?, com podria solucionar això, a qui ha d'anar a veure, i inclús també és als ballets, direm que és la música del verí, no?, i per tant està dubtant si pren, si no pren, i ho deixarem aquí.

Doncs continuem amb l'Ocell de foc d'Stravinsky, perquè recordo anant amb el meu pare doncs, a les cases de discos, no? I això, i em va dir, clar, resulta que hi ha un compositor que es diu Stravinsky que ha fet molts ballets, de fet. I clar, vam començar per l'Ocell de foc i recordo que jo tenia un problema perquè no em podia agafar la melodia, no? Així com Tchaikovsky sempre va a algun lloc, no? Aquí no, aquí em trobava en què, ui, que bonic que és això, jo volia que allò continués i es desenvolupés, i clar, Stravinsky m'ho remenava i m'ho tallava i jo no podia, clar, jo devia tenir 7 o 8 anys o 9, no? I llavors he posat aquest fragment, que és l'únic que a mi em va enganxar, que és el de quan apareix l'Ocell de foc i es troba doncs, amb el príncep, no?, en aquell moment, i que es veu clarament que és una música doncs, per un ocell, no? I bueno, això és el que jo vaig recordar, fins que després, molts anys després, vaig tenir l'oportunitat de ser assistent de la coreografia de Nicolás Beriosov, que va venir justament a Barcelona per muntar amb la seva versió de la Consagració de la Primavera, i llavors vaig poder seguir la partitura i clar, van ser com 2 mesos d'assaig i era brutal perquè era sentir aquesta partitura extraordinària diàriament i a més intentar seguir-la perquè no tinc tants coneixements com per seguir-la del tot, però jo recordo que cada dia descobria coses noves, no? I per tant és el meu petit homenatge a aquest Stravinsky que jo no vaig comprendre en aquell moment.

Era el pas a dos de la partida del ballet Romeu i Julieta de Sergei Prokófiev amb la Reial Orquestra Filarmònica d'Estocolm dirigida per Yuri Temirkanov.

0: Era un fragment de l'Ocell de foc d'Igor Stravinsky amb l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Valeri Gergiev.
1: Continuem amb una altra influència, diguem, musical, a part del meu pare, que va ser aquest avi matern, que era molt gran, que vivia a casa amb nosaltres i que era un home vuitcentista, inclús tenia uns bigotis d'aquells, no? Havia vist nascut a Sant Pere de Torelló el 1876, i suposo que ell cantava el repertori de les cançons de la seva època. Llavors cantava Amapola, La Paloma, i clar, jo recordo que ell ho cantava doncs molt bé, i jo era molt petita també, encara no anava a l'escola, o sigui que devia tenir 3 anys i pico, i clar, recordo que era meravellós. A més, clar, ell em parlava d'ocells, de flors, no, jo no hi entenia res, i em va quedar.

Una altra cosa que passava a casa i és que se sentia molta música dels cantautors catalans, que en aquell moment eren molt joves, no?, de la nova cançó. La meva germana i jo vam tenir la sort de poder anar al Liceu Francès. Els meus pares van treballar moltíssim a Venezuela i es van tornar amb una moneda que en aquell moment els afavoria moltíssim. I a casa jo veia que hi havia uns personatges molt importants, que eren el Raimon, el Serrat, tota aquesta gent. El meu pare, doncs, clar, posava tota la discografia que hi havia en aquell moment i jo estava d'acord amb ell que la del vent, de Raimon, doncs era de les millors, perquè clar, jo això ho podia imaginar, no? El vent corrent, el vent a la

0: Raimon canta el vent.
1: Continuem en què precisament l'any 69 vivim un segon exili cap a Veneçuela. Tot d'un cop el meu pare ens anuncia, va ser molt ràpid, marxem, i en qüestió de dies vam posar tota la família a un vaixell i vam marxar. I a mi realment no se'm va dir el per què, i de fet encara avui dia els detalls no els sé, no me'ls han explicat. La qüestió és que vam arribar a Caracas, jo havia nascut allà però jo no coneixia el país, per tant era tot diferent, però vaig tenir la immensa sort de que Caracas havia anat a parar ja feia uns anys una ex primera ballarina dels Ballets Russos de Monte Carlo, que en realitat era una companyia americana, hereva dels Ballets Russos de Diaghilev, i ella s'havia casat, era una polonesa que havia estat a Auschwitz, la seva família també, etc. També tot un drama, una supervivent. I ella s'havia casat amb un rus que treballava en el petroli a Veneçuela. I llavors ella, doncs, al retirar-se, se'n va anar a viure allà, i ella va fer, jo sempre dic el mateix, el que va fer, el que ha fet l'Alicia Alonso a Cuba, però sense el Fidel Castro. És a dir, va formar tota una generació de ballarins clàssics i va impulsar tot això. I llavors vaig tenir l'immensa sort d'anar molt ràpida. He sigut una nena bastant precoç en moltes coses, molt lenta en altres, però en aquest, que era el meu do o el meu talent, era ràpida. I llavors vaig progressar molt ràpidament i vaig tenir l'oportunitat de fer rellenos, farciments, és a dir, extras en el Llac dels Cignes. I van haver-hi moltes lesions, amb una companyia sempre passa això, gent embarassada, amb lesions, etc. Tot el que van dir, hem d'anar a buscar gent a l'escola, perquè estava relacionada a l'escola amb la companyia, i veure qui tenim allà que pugui cobrir aquests forats que s'estan creant. I com que jo amb 12 anys i pico ja feia 1,67 m com avui, doncs van dir aquesta, que es veu molt madura i diuen que és ràpida. I bueno, em vaig anar quedant, vaig seguir fent suplències i tot va anar molt ràpid i molt rodat. I per tant, el meu primer ballet a l'escenari, el segon acte del Llac dels Cignes. I el que escoltarem és el pròleg. En el pròleg del Llac dels Cignes està resumit tot el ballet. Jo crec que se sent l'aigua del llac, les bromes, el baron Rothbard aquest, que és el que segresta la noia. Se sent tot, el drama que vindrà després. I el que voldria és que els oients poguessin situar-se com ho vivim els ballarins. Hi ha alguna versió en què aquest pròleg és ballat, en el sentit que hi ha alguna escenificació, però la versió que fèiem nosaltres, que és normalment la més habitual, era que els ballarins estan situats a les caixes, estem tots preparats, maquillats, etc., excitats, nerviosos, i l'orquestra toca sola amb el taló tancat. Vol dir que els ballarins hi ha aquest moment com de meditació, no? d'energètic, i m'agradaria que la gent pensés això, com se sentirien si estiguessin a punt de sortir escoltant això i preparant-se per el que vindrà, que són quasi 2 hores de ballet.

0: Era el pròleg del ballet El llac dels cignes de Piotr Ilich Tchaikovsky amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Acabem la llista de dimarts amb un altre moment del llac dels cignes que no és dels més coneguts i per això l'he volgut posar perquè el pròleg és molt conegut. Aquest no, que és un moment de l'últim acte en què la protagonista, la Odette, sap doncs, que el dolent i la seva filla o la seva amiga, que és una bruixa en realitat, doncs, han enganyat el seu enamorat i per tant ell ja ha jurat amor a la persona equivocada i per tant el malefici ja no es podrà trencar, no? I llavors aquesta protagonista se'n va desesperada al llac a explicar-li a les seves amigues el que ha passat i per tant arriba plorant, etc. Recordem que la música és de Tchaikovsky i que sempre té aquestes melodies sensacionals i molt, molt clares del que està passant, i crec que pararem en el moment en què finalment ella doncs, està explicant, ballant tot aquest drama que està passant, i tot un cop sembla que es faci de dia, hi ha un crescendo aquí fabulós, que és quan el príncep doncs, arriba desesperat al llac perquè ja ha comprès el que havia passat, i arriba saltant en el llac per reunir-se amb ella, i a partir d'aquí ja començarà tota la tempesta, tot el, no?, entre el bé i el mal, i qui guanyarà.

0: Era un fragment del Llac dels Cignes de Piotr Ilich Tchaikovsky amb l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: 1717 és l'any al qual hem viatjat aquesta setmana als Sincronies de Catalunya Música. Aquesta setmana visitarem i escoltarem música de compositors molt diversos. Ahir vam escoltar ja la música de Georg Friedrich Händel. Avui en tornem a escoltar una miqueta algunes de les seves suites de la música aquàtica, però també avui és protagonista Antonio Vivaldi, del qual escoltarem algunes de les obres que consta documentalment que van sonar per primera vegada o que van ser compostes aquest any 1717.
1: La música en el seu context a Sincronies.
2: I és que a Itàlia hi havia una efervescència creativa musical extraordinària. No només Antonio Vivaldi, també Domenico Scarlatti, que tenia 32 anys. Marcello en tenia 31, Tartini en tenia 25, Caldara ja era d'una generació superior, en tenia 47, Antonio Caldara, igual que el Binoni, que en tenia 46, havia nascut el 1671. També treballaven a Itàlia, tot i que alguns anaven cap a Anglaterra, com va fer també Georg Friedrich Händel, Geminiani, que en tenia 30, Locatelli, que en tenia 22, gran violinista, San Martini, que també tenia aquesta mateixa edat, 22 anys, o Niccolò Porpora, que en tenia 31 i que va triomfar en el món de l'òpera. Al llarg d'aquesta setmana anirem explorant la música d'aquests compositors italians i també dels francesos i dels germànics que van viure i que van treballar aquest any 1717. Ara, però, escoltem tastets de la música d'Antonio Vivaldi i us en parlem.

Estem escoltant tastets d'una de les obres que va compondre Antonio Vivaldi aquest 1717, el seu magnificat Riom 610, escrit per a les seves alumnes a l'Ospedale de la Pietà, en Cavatus en parlarem. Antonio Vivaldi aquest any 1717 tenia 32 anys i també va escriure o va publicar, si més no, reculls de concerti i de concerts per a diversos instruments amb corda i baix continu, com és l'Opus 6, que és un recull de 6 concerts, els anirem escoltant a partir de demà també. Però el que també consta que va escriure aquest any 1717 és la primera versió, la versió original, ara us en parlem què vol dir això, del seu cèlebre Magnificat, el Riom 610, que sona així.

Estem sentint tastets del magnífic en sol menor Riom 610 d'Antonio Vivaldi, una de les obres de música religiosa més importants que va compondre el Prete Rosso, el capellà roig Antonio Vivaldi. En va fer diverses versions de l'himne del Magnificat, aquest càntic de la Mare de Déu, però aquesta versió per a cor, el Riom 610, és la que s'interpreta habitualment, tot i que no en la versió original del 1717, sinó en la versió per a veus mixtes, el cor, amb sopranos, contraltos, tenors i baixos, que no era l'ús habitual i tal i com sonaven les obres religioses a l'Ospedale de la Pietà, on treballava i on era maestro di concerti Antonio Vivaldi. Només tenia veus femenines. Efectivament, aquest Magnificat va ser compost aproximadament al 1717 i es pot comparar a estar a l'alçada d'altres magnífiques de l'època, com per exemple el Magnificat de Bach, que de fet és una mica posterior, 6 anys posterior en aquest de Vivaldi. Les obres vocals de música sacra de Vivaldi, com el Laetatus Sum, aquest Magnificat, el Gloria, molt probablement van ser compostes per a les noies de l'Ospedale de la Pietà, és a dir, per a veus exclusivament femenines. Són obres icòniques que actualment es canten

amb veus masculines també, per cors de veus mixtes, però van ser escrites originalment per a un cor integrat només per dones, només per noies, que cantaven fins i tot les parts més greus, com és el cas d'aquesta versió que us proposarem escoltar a continuació del seu Magnificat. Fixeu-vos com sonen les veus femenines cantant les quatre parts de la part coral d'aquest Magnificat.

Sí, sí, ho esteu sentint bé. Aquestes quatre veus del cor estan interpretades per veus femenines. Les veus greus les canten contraltos amb una veu realment greu, que evidentment tenen un doblatge, estan doblades pels instruments greus de la corda i que això les reforça una miqueta, però són exclusivament veus femenines. Aquest Magnificat en sol menor consta de 9 passatges musicals, de 9 números, cadascun correspon a una secció del Magnificat, 6 són números corals i 3 són números per a solistes. De fet, són dues sopranos i una contralt solistes que les anireu sentint i ja veureu quines veus més greus. El cor és a 4 veus, però en aquesta versió que us proposem és feta exclusivament per veus femenines, tot i que actualment aquest Magnificat s'escolta i s'interpreta amb veus mixtes, femenines i masculines. La instrumentació és bàsicament corda, violí primer, violí segon, viola, baix, continu amb violoncel i orgue. I sembla ser, segons opinen els experts en Vivaldi, que aquest Magnificat va ser revisat durant la dècada dels anys 20. Probablement la versió per a veus mixtes també va ser escrita per Vivaldi per al cor del cardenal Ottoboni a Roma, a partir de la seva primera versió escrita per a noies, aquestes noies de l'Ospedale de la Pietà, i que data del 1717. És la versió que escoltarem, la versió original. No arriba ni al quart d'hora de durada, però és una música realment brillant, vigorosa, d'Antonio Vivaldi. És el seu Magnificat Riom 610. El sentirem en la interpretació del conjunt Tafelmusik, amb la direcció de Jean Lamont. Els solistes pertanyen al mateix cor. Sentim-lo.

0: Què us ha semblat? Eren veus exclusivament femenines, tant del cor com dels solistes, i així és com va sonar per primera vegada aquest Magnificat Riom 610 en sol menor d'Antonio Vivaldi, el 1717. Una obra composta per a les seves alumnes, les seves cantaires i instrumentistes de l'Ospedale de la Pietà, que ja ho sabeu que era una entitat benèfica, un hospici, un orfenat, exclusivament dedicat a les noies, noies i nenes òrfenes i abandonades que eren recollides en aquesta institució benèfica de la ciutat de Venècia, on treballava o va treballar durant més de 30 anys i per a qui va compondre obres com aquesta que acabem d'escoltar, aquest Magnificat Riom 610, que hem sentit en la interpretació del conjunt Tafel Music, dirigit per Jean Lamont. És una versió del segell Hyperion de l'any 1987.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I ara tornem cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, cap a la ciutat de Londres per escoltar novament la música de Georg Friedrich Händel. Anirem alternant la música de compositors germànics, italians, hispànics, francesos, evidentment, al llarg d'aquesta setmana. Ara tornem a Londres per escoltar la música de Georg Friedrich Händel. Però abans de sentir-la, us volem fer 5 cèntims, us volem explicar 4 qüestions biogràfiques curioses de la vida de Georg Friedrich Händel. Segons John Mainwaring, que va ser el que va publicar la que va acabar sent la primera biografia dedicada íntegrament a Georg Friedrich Händel, una biografia que es diu Memòries de la vida i dels últims dies de Georg Friedrich Händel, sabem alguns elements de la vida personal, tot i que se sap ben poca cosa de la seva vida privada. Per exemple, no sabem de cap manera per què no es va arribar a casar mai, si va tenir amants, si va tenir alguna història amorosa. La seva aparent falta de relacions amoroses és força peculiar en el món de la música, també. Hi ha rumors, per exemple, d'una història amorosa que va tenir Händel de jove a Itàlia amb la soprano Victoria Tarquini, una de les preferides, de fet era l'amant del príncep Ferran I de Mèdici, i pot ser la relació escandalosa que va tenir Händel amb aquesta diva explicaria per què Händel mai va rebre cap encàrrec directe dels Mèdici. A lo millor no li van perdonar aquell embolic amb aquella diva, que de fet era una de les preferides, una de les favorites, de les amants, del príncep Ferran I de Mèdici.

També se sap que tenia uns hàbits alimentaris força estranys. Sens dubte, els retrats de Händel, que es poden veure i que existeixen i que estan molt ben acreditats, demostren que al llarg de la seva existència i mentre vivia a Anglaterra es va engreixar moltíssim, sobretot als anys finals de la seva vida. Ja veureu algunes de les imatges que penjarem a la pàgina web. També que tenia una col·lecció d'art molt important, que Händel comprava dibuixos i gravats a grans artistes. Tot això ho explica Mainwaring, però també John Hawkins, Charles Burney, que van ser personatges que van escriure sobre l'Anglaterra de l'època i que el van conèixer directament i van parlar d'ell també. Sembla ser que també li agradava molt assistir a les vespres de la catedral de St. Paul, a Londres, per tocar-hi l'orgue. Però es veu que quan s'acabava la missa, se n'anava al bar, al pub, podríem dir, amb els integrants del cor de la catedral de St. Paul per passar-hi una bona estona xerrant.

tant, i bevent cervesa. Es veu que a Händel li agradava molt beure cervesa. Hi ha alguna caricatura, que així ho acredita també realment de l'època, una caricatura que no és gens favorable, per cert. Sembla ser que Händel tenia un gran sentit de l'humor i que feia moltes donacions a beneficència. Era un personatge molt generós. Se sap també que en els últims anys de la seva vida va ser un devot de l'església parroquial de St. George a la plaça Hanover de Londres i que va fer proves amb un fortepiano que hi havia en aquesta església, un instrument que, per cert, no el va convèncer mai. I també sabem, com a curiositat, que mai va muntar a cavall, una cosa que gairebé tothom d'aquella època i d'aquesta classe social era capaç de fer. És com si ara mateix Händel no sabés conduir, no tingués el carnet de conduir. Ben curiós, també. I també sabem que a Händel li agradaven les plantes exòtiques.

I ahir vam començar a escoltar ja la water music de la música aquàtica, aquesta obra que Handel va compondre el 1717, precisament dedicada al rei d'Anglaterra, que va substituir Anna d'Anglaterra, que va ser Jordi I de la casa dels Hannover. Va ser el 1717, va arribar a compondre fins a 3 suites d'aquesta música aquàtica. Ara us explicarem les circumstàncies, perquè són força curioses. Ahir vam sentir la primera d'aquestes suites i avui sentirem la segona i la tercera, perquè són breus, duren 10 minutets aproximadament i ens permet escoltar-les totes dues.

Estem sentint tastets ja de la segona d'aquestes suites. Aquesta contempla la participació d'instruments de vent fusta i és una suite una miqueta més calmada, més reposada, amb una música molt més tranquil·la per ser escoltada durant el sopar que es va fer a la cort, al Palau de Chelsea, a la cort anglesa, en presència del rei Jordi I, aquell dia 17 de juliol de 1717 i després d'haver fet un viatge pel riu Tàmesis. És la suite en sol major que sentirem a continuació. Val la pena recordar que això de les orquestres amb partitures pensades per ser interpretades a l'aire lliure no era inhabitual en les corts europees d'aquell moment. Es podien interpretar obres musicals als jardins del Palau o també el riu, com és el cas d'aquesta obra que sentirem a continuació. A més, la cort francesa ja en feia molt d'ús d'aquesta música personal a l'aire lliure, però a Anglaterra no era gaire habitual. La Water Music, la música aquàtica, va ser estrenada amb motiu de la passejada del rei Jordi I d'Anglaterra pel riu Tàmesis el dia 17 d'agost de 1717. Handel, en una barca que havia contractat la City Company de Londres, estava acompanyat de 50 instrumentistes que va amenitzar el trajecte amb la música que estem sentint de fons i la que sentirem a continuació, tant a l'anada com a la tornada, i durant la festa que es va oferir també al lloc de destinació, que era el Palau a Chelsea. L'obra està formada per tres suites, va tenir un gran èxit des del primer moment, des de que va ser interpretada, es va repetir en diverses ocasions, però no va ser editada fins a 15 anys més tard. Això és ben curiós, el 1732, i de fet, en aquest lapse de temps, va acabar desdibuixada del seu esquema original, de manera que l'edició, la primera edició publicada, hi surten temes que són aliens a l'estructura primitiva que va pensar Handel. L'obra, a més, va generar la seva pròpia llegenda, perquè diuen que amb ella, el seu autor, Handel, va voler reconciliar-se amb el nou rei d'Anglaterra, Jordi I, que havia estat el seu antic senyor a la cort de Hanover i que havia deixat una miqueta amb un pan de nas quan va marxar precisament cap a Anglaterra. Doncs Handel, al cap d'uns anys, se'l va tornar a trobar, el senyor Jordi I, com a rei d'Anglaterra.

La What a Music en realitat és una obra de cort, evidentment encarregada a Handel, que va transformar una peça de qualitat plena de grans acords, de temes absolutament dansats, de cantàbiles, amb una allau de notes i de fugats, amb arpegis amunt i avall, i de danses que es repeteixen en eco. I és el que ara escoltarem, però aquesta és la segona suite, és la més tranquil·la, la més reposada, està pensada per a instruments de vent fusta, i la sentirem, perquè no arriba ni a 10 minuts de durada, la sentirem sencera, interpretada per l'Orquestra Barroca d'Amsterdam, dirigida per Ton Koopman. Està integrada per un minuet, un rigodon, un altre minuet i dues gigues. És la suite per a instruments de vent fusta en sol major, la segona de les suites de la What a Music, música aquàtica, de Georg Friedrich Händel.

0: Doncs així s'acaba la segona suite de la música aquàtica de Händel. Aquesta és la suite en sol major que sembla ser que va sonar durant el sopar que va tenir lloc la nit del 17 de juliol de 1717 al palau que tenia la cort anglesa a Chelsea i després de la passejada pel riu Tàmesis, que va durar més d'una hora, per cert, i que va estar acompanyada, la barcassa reial amb el rei Jordi I, va estar acompanyada per una altra barcassa on hi havia fins a 50 músics que van tocar aquesta música, tant el viatge d'anada com el de tornada. Aquí els hem sentit interpretats aquests fragments, aquestes danses, podríem dir, per l'Orquestra Barroca d'Amsterdam, dirigida per Ton Koopman. Minuets, rigodons i gigues que omplien també aquelles estones d'oci i l'estona també en què el rei d'Anglaterra, Jordi I, amb el seu seguici, van sopar al Palau de Chelsea.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix.

0: amb Xavier Chavarría.
1: I encara tenim temps d'escoltar aquesta tercera suite, perquè és una suite que dura també voreja els 10 minuts, i aquesta és la que va sonar en el viatge de tornada, novament pel riu Tàmesis amb els músics, a sobre d'aquella barcassa que acompanyava la barcassa reial, però atenció, això va passar a partir de les 11 de la nit. És a dir, aquesta música devia sonar, no sabem ben bé com, però de nit. És la suite en re major, és el número de catàleg 349, i aquí torna a contemplar Händel els instruments de vent metall perquè sonés ben fort a l'aire lliure. Un preludi, hornpipe, minuet, lentement i borré són els fragments que integren aquesta tercera suite de la música aquàtica Water Music, que ens interpretarà en aquesta ocasió l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood, en un enregistrament de l'any 2004 pel segell Glossa. Sentim-la.

0: Doncs així s'acaba aquesta tercera suite de la música aquàtica en re major, és la suite, la tercera suite, la que va sonar sobretot el viatge de tornada en aquella barcassa reial que acompanyava la barcassa del rei Jordi I el dia 17 de juliol de 1717. Händel també hi anava i hi havia 50 músics sobre aquesta barcassa que no sabem ben bé com veien les partitures perquè això va passar de nit. Nit ben tancada, eren les 11 de la nit quan el rei amb el seu seguici va agafar la barcassa de tornada cap al Palau de Whitehall a Londres i va sonar aquesta música per acompanyar aquell viatge. Aquí l'hem sentit interpretada per l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood, en un enregistrament del segell Glossa de l'any 2004.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest segon capítol dels Sincronies de Catalunya Música, aquesta setmana dedicat a l'any 1717. Hem viatjat 3 segles enrere per escoltar música tan bonica com aquesta de Georg Friedrich Händel, però també la d'Antonio Vivaldi i d'altres compositors que anirem escoltant al llarg dels 3 capítols que ens resten, de François de Couperin, de Johann Sebastian Bach, de compositors italians, francesos, hispànics i també centreeuropeus que estaven ben actius aquest any 1717. Farem una selecció de la seva producció i l'anirem contextualitzant. Demà us explicarem, atenció, ja us explicarem per què Johann Sebastian Bach, aquest any 1717, durant la tardor, va estar engarjolat, tancat a la presó, durant 4 setmanes a la ciutat de Weimar abans de marxar cap al ducat de Köthen, on va treballar els 6 anys següents. Us ho explicarem demà al programa Sincronies aquí a Catalunya Música, a l'hora de sempre i amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimarts. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
5: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
6: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petán en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. El pianista italià Enrico Pieranunzi i el

El baixista nord-americà Charlie Hayden van mantenir una relació musical intensa durant més d'un parell de dècades i la proposta de la sessió d'aquesta tarda és sentir-los en trio amb el bateria Billy Higgins en un àlbum que van gravar l'any 90 i que és tot una joia, el treball First Song.

La First Song de Charlie Hayden, una de les aportacions del contrabaixista d'Iowa, aquesta gravació en trio amb el bateria Billy Higgins i el pianista Enrico Pieranunzi. El músic italià portava cançons com aquesta News Break a l'àlbum First Song, aquest treball gravat l'any 90.

Doncs aquesta conversa a tres bandes la protagonitzen Charlie Haden, Enrico Pierannunzi i Billy Higgins, en aquest cas al voltant d'un original de Pierannunzi. Aquest tema es deia Newsbreak.

Polka Dots and Moonbeams, balada del gran repertori. Els autors Johnny Burke i Jimmy Van Heusen, una balada inclosa també al recull First Song, que és aquesta conversa en trio de Charlie Hayden, Enrico Pieranunzi i Billy Higgins, gravada el 1990. Tres músics que havien coincidit només en una altra ocasió abans de gravar aquest treball en trio, perquè l'any anterior havien protagonitzat Silence, un àlbum en quartet amb Chet Baker. Us deixo per tancar amb un tema d'aquella proposta, la versió My Funny Valentine, que toquen Hayden, Pieranunzi i Higgins, acompanyant Chet Baker. Tenim més jazz per proposar-vos a la sessió de les 11, així que us hi espero. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui tenim el plaer d'acompanyar-vos amb una autèntica llegenda del violí i gran referent en la interpretació de la música antiga, l'italià Fabio Biondi, que amb el seu conjunt Europa Galante, que va fundar el 1989, ha recorregut les sales i festivals més prestigiosos del món, sempre contagiant la seva força comunicativa. En aquest concert es posa al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Brno amb el repte gens fàcil, si parlem d'una orquestra simfònica, d'extreure'n el so barroc i del primer classicisme d'Antonio Vivaldi, Jan Dismas Zelenka, Pietro Nardini i Luigi Boccherini. La Ràdio Txeca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el desembre del 2024 a la Sala de la Comunitat de la Ciutat Txeca de Brno. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb un dels noms més influents del barroc italià, Antonio Vivaldi, que en els seus concerts transmet sempre l'equilibri perfecte entre la tècnica i la inventiva musical. La major part de la seva obra la va compondre a Venècia i la va destinar sobretot a les talentoses noies de l'Ospedale della Pietà. Ara bé, també va compondre per altres institucions, per exemple, per la Hofkapelle de Dresden, l'orquestra que en aquell moment es considerava la millor del món. El seu concertino, Johann Georg Pisendel, havia estat alumne de violí de Vivaldi el 1717. L'amistat es va allargar i entre els anys 20 i 24, Vivaldi va compondre diversos concerts amb molts instruments per la Hofkapelle. Un d'aquests és el que sentim ara, del 1719. Concert en sol menor número 3 per l'Orquestra di Dresda, Riom 577 d'Antonio Vivaldi. Els moviments Allegro, Largo non molto i Allegro.

El violinista i director italià Fabio Biondi, al capdavant de la Filarmònica de Brno, ens oferia el concert en sol menor número 3 per l'Orquestra di Dresda, Riom 577, d'Antonio Vivaldi, una pàgina composta per la Hofkapelle de Dresden. El compositor txec del barroc i contemporani de Vivaldi, Jan Dismas Zelenka, també va compondre per aquesta orquestra tan prestigiosa a l'època, de la qual n'era contrabaixista. Però va ser a Praga, on el 1723 va compondre aquesta sinfonia concertant a 8 veus, una pàgina de gran invenció harmònica i contrapuntística.

Avui ens acompanya el violinista i director Fabio Biondi. Ara amb la sinfonia a 8, catalogada amb el número 189 del compositor barroc txec Jan Dismas Zelenka, que ha tocat al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Brno. La tercera peça de la vetllada la situem en la transició del barroc al classicisme. És el concert per violí en la major opus 1 número 1 del violinista i compositor toscà Pietro Nardini, deixeble a Pàdua de Giuseppe Tartini, i que després de treballar a Lucca, Viena, Stuttgart i a les corts del duc de Brunswick, Wolfgang Büttel i del príncep de Saxònia, el 1768 va tornar a Itàlia, on va esdevenir solista i més tard director musical de la Capella Ducal Toscana, a Florència. A la seva època se'l va considerar un dels millors violinistes de tots els temps. Sabem, per exemple, que el pare de Mozart, el seu amic Leopold Mozart, que el va sentir tocar, va dir que ningú podia igualar la bellesa, la puresa i l'equilibri del seu so i el refinament del seu cantabile. Ara Fabio Biondi ens convida a reviure el so d'un dels concerts de Pietro Nardini, el concert per violí en la major opus 1 número 1.

El violinista italià Fabio Biondi, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Brno, ens ha ofert el concert per violí en la major, opus 1, número 1, del compositor Pietro Nardini, una obra del 1775. I aquest programa, que ha començat el barroc de Vivaldi i Zelenka, s'acaba el primer classicisme de Luigi Boccherini, aquest gran músic italià que es va fer famós a tota Europa per les sèries de quintets de corda que va escriure a Madrid quan treballava al servei de l'infant Lluís de Borbó. El que sentim és la sinfonia número 6 en re menor opus 12 número 4, coneguda amb el sobrenom de la Casa del Diavolo. A la secció final Allegro con moto, que representa l'infern, Boccherini reutilitza material del ballet de Gluck, Don Juan o el banquet dels convidats de pedra, una pràctica molt habitual a l'època, sovint com a homenatge. Influït segurament per les idees del moviment alemany Sturm und Drang, Boccherini substitueix el tema principal per una secció molt rica en contrastos dinàmics, accents inesperats i harmonies dramàtiques. Fabio Biondi dirigeix la sinfonia número 6, La casa del diavolo, de Luigi Boccherini.

Final agitat i trepidant per aquesta sinfonia número 6 en re menor, opus 12, número 4, La casa del diavolo, de Luigi Boccherini.

0: i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Una composició policoral per continuar la programació de Catalunya Música. Sentirem la Missa Salisburgensis del compositor barroc centreeuropeu Heinrich Ignaz Franz von Bieber, estrenada a la catedral de Salzburg, segurament l'any 1682, per celebrar l'aniversari 1100 de la fundació de l'arcabisbat de Salzburg. Ens sentim la interpretació dels Gabriele Consort and Players i el conjunt Música Antiqua de Colònia sota la direcció de Paul Macrisch, Missa Salisburgensis de Heinrich Ignaz Franz von Bieber.

S'acaba aquí la Missa Salisburgensis, obra d'estil policoral del compositor barroc centreeuropeu Heinrich Ignaz Franz von Weber. N'hem sentit la interpretació dels Gabrieli Consort and Players i el conjunt Music Antiqua de Colònia sota la direcció de Paul Macrisch en aquest enregistrament de l'any 1997.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ei! Eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, fixa't com sona...
2: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dimarts 16 de juny, tot és a punt a l'estudi del programa per oferir-vos novament una hora de música i notícies com cada tarda a l'assaig general de Catalunya Música.
2: I ara mateix us apuntem què ens ocupa avui el programa.
0: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui comencem amb jazz clàssic. Comencem amb dos músics, Oriol Romaní i Artem Zuliev. Ja els tenim preparats aquí a l'estudi. Són dos músics que aquest cap de setmana coincidiran a la nova jazzcava de Terrassa en una sessió amb molt de swing. Ara us ho explicarem, en farem uns apunts. I a més, han vingut preparats amb clarinet i saxó per fer-nos un tast en directe. De moment ja els saludem, Oriol i Artem. Molt bona tarda, molt benvinguts.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: També sentirem la música de Ricard Vinyes, que és protagonista des de fa uns quants dies i encara fins al mes d'octubre al Museu de la Música d'una exposició que ha comissariat Màrius Bernadó.
2: I ens aproparem al projecte Jota per Cobla, que fa dialogar els dos terrenys de la música d'arrel catalana i que dona una nova forma, amb la Cobla Reus Jove i Marcel Caselles, a bona part del repertori del grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
1: I en l'última part del programa conversarem amb Jordi Puig, president de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics de Catalunya, l'APECAT, i José Luis Zagaceta, president del Barcelona Music Tech Hub. Amb ells volem perfilar les principals temàtiques de les jornades Fonograma, que ja són en marxa a Barcelona. Doncs amb tot això, esperem que ens vulgueu acompanyar des d'ara i fins a les 7. Com sempre, comencem.

0: Doncs ja ho hem dit, avui començaríem amb swing. De fet, ja se'ns en van els peus, gairebé. Hem de recordar o dir que divendres la nova Jazzcava de Terrassa acollirà una actuació del grup Feet Warmers Quintet, basada en el swing clàssic, per dir-ho d'alguna manera, i en una vetllada on també hi haurà ball. Dos dels músics que formen part d'aquesta formació són Oriol Romaní i Artem Zuliev, que els acabem de saludar. I, a més, doncs, aprofitem per recordar que aquest no és l'únic projecte que tenen tots dos junts o on coincideixen, perquè, de fet, Oriol i Artem fa molt temps que us coneixeu. Jo diria que uns 10 anys, més o menys.
1: Por ahí.
2: Més o menys. Bueno, és que abans pensàvem, si es pregunten com ens vam conèixer, què direm? Perquè jo no me'n recordo com ens vam conèixer.
0: Això vol dir que fa temps.
2: Fa temps, i vol dir que a vegades estàs tocant en un lloc i apareix un músic i dius, ostres, aquest paio m'agrada molt. I llavors doncs, li demanes el telèfon i un altre dia que t'ho posen un bolo, doncs truques amb aquell i potser amb l'Artem van així, no ho sé.
1: Supongo, sí, algo así.
0: Doncs parlem, si us sembla, per començar, d'aquesta cita de divendres. Feet Warmers Quintet. Feet Warmers voldria dir doncs, escalfadors de peus, no? Una cosa així.
2: Exacte, perquè bueno, el jazz, quan va començar, anava sempre íntimament lligat amb el ballar. El fer concerts de jazz va ser una cosa que va venir després i que és molt maca, i a nosaltres ens agrada molt fer concerts, però realment, sí, aquesta música t'arrossega a moure't i a ballar. I, doncs sí, els Feet Warmers, els escalfadors de peus, exactament.
0: Per completar la formació, també hi ha aquí en Mija Violin, que en aquest cas és veu i banjo, en Ramon Grimalt al contrabaix i en Xavier Algans al piano. Expliqueu-nos una mica per on passa el repertori. Ja sabem que és repertori on hi haurà... que és per ballar, vaja, que és per ballar, o que fa ballar, en tot cas, no?
2: Sí.
1: Que fa bailar, sí, más.
0: Que fa ballar,
2: sí,
0: exacte.
2: Sí. A veure, quan anem a fer un concert de jazz qualsevol, podríem fer exactament els mateixos temes que farem aquest divendres pels balladors, perquè aquest tipus de jazz clàssic ja s'ho porta. Sí que és veritat que, sabent que hi haurà balladors esperant-nos, tindrem en compte doncs, que els temes ràpids no siguin excessivament ràpids, perquè alguns potser se'ls faria un nus a les cames o ens han demanat, bueno, acostumen a demanar-ho. És com que pots gaudir més si no vas amb la llengua fora, perquè els músics corren molt. I els lents també diuen, bueno, algun lent ja ens agrada, però potser que no siguin molt, molt, molt lents. I a part d'això, bueno, procurar que sigui una mica variat, i doncs hi poses algun blues, o algun espiritual negre, i la majoria de temes són els temes dels anys 20, 30 i 40, que es podien sentir doncs, en el Savoy Ballroom de Harlem, que era com un dels grans centres pels balladors de swing o de l'indie hop, i anar fent temes bonics i variats i bueno, intentar estar sempre ben connectats amb els balladors.
0: Clar, aquesta és una obvietat el que diré, però és una especificitat d'aquest tipus de vetllades, no? Que m'imagino que un deu tenir la sensació que els ballarins, no? Aquella pulsació forma part de tot plegat, no? Fins i tot del grup, anava a dir, de l'orquestra, no? Perquè no som una orquestra, sí. Però no? És una altra sensació, no?
2: Això és així i quan passa és preciós. I, bueno, normalment passa amb més grau, o a vegades no tant, però sí, ells el ritme que estan fent amb els seus peus, amb el seu cos, amb la seva mirada, està totalment integrat amb el que estem tocant nosaltres. I segons com veiem que es mouen, potser ens surt de tocar unes frases o unes altres, i si ells són prou escoltadors i receptius a la música que estem oferint, també, segons la música, doncs es mouran d'una manera o d'una altra. I quan es dona aquesta unió, doncs és una experiència molt maca.
0: Això anava a dir, perquè de balladors de swing n'hi ha d'autèntics experts, perquè clar, és una cosa que ja fa molt de temps també que

0: repertori, diguéssim, el confeccioneu entre tots, intenteu posar, dic jo, potser també peces potser menys conegudes perquè també entrin en... Vaja, també estiguin sobre la taula, o com ho feu anar?
1: Procurem combinar-ho. O sigui, fem peces que per nosaltres són molt conegudes, perquè estem en el jazz fa tants anys, però que potser pel públic en general... Bueno, els balladors també, déu-n'hi-do, perquè ells escolten molt i ballen molt, però està molt bé de tant en tant fer alguna peça molt coneguda i llavors ja notes que tothom connecta ràpidament amb aquella peça, perquè se la saben de memòria, i combinar-ho amb peces que no els coneixen, però sí que els és familiar el tipus de ritme, el tipus de llenguatge, i dintre d'això, doncs, bueno, si algun dia portes un tema que es toca poc, fantàstic, i els temes que es coneixen molt també són benvinguts. Jo crec que tot és benvingut.
0: Mm-hmm. I teniu una manera, diguéssim, particular de presentar o d'explicar els temes? Perquè això potser també està bé, no? No sé si fent una mica d'història del jazz o no, però... No? Expliquen una mica...
1: Sí, a les sessions per balladors procurem xerrar poquet. Uh-huh. Perquè quan acabes de ballar un tema o de tocar-lo, és com que res, respires un moment de res, et mires amb la parella, somrius, i ja esperes que vingui el següent.
0: I si el... No pot passar gaire estona.
1: Sí, i si el músic comença allà a explicar masses històries, a vegades no acaba de ser. Però, per exemple, bueno, ara estem centrats en aquest concert del divendres, però el 2 de juliol en tenim una a Sabadell, mm-hmm. que justament es titula Jazz amb històries. I aquí sí, allà anirem a fer un concert, i aleshores sí que ens agrada doncs, explicar històries i llegendes o el que se'ns acudeixi sobre la majoria de temes. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Això és amb el romaní Juliev Hot Jazz, perquè distingim un projecte de l'altre. De fet, l'altre dia ja vam parlar d'aquest cicle.
2: Serà un poco diferente, sí.
0: Sí?
2: Un poquito.
0: Sí. Mm-hmm. I ara estava pensant... Clar, quan un pensa en aquesta època, no? En el jazz d'aquesta època, pensa molt en big bands. No sé fins a quin punt és un repte o no... Com ho diria? Tenia al cap la sonoritat de la Big Band, però, clar, això s'ha de reduir, diguéssim, a cinc components, no?
1: És un repte i per mi molt difícil. I, a més, a part de que, en general, els balladors ja tenen al cap les grans orquestres, a molts llocs d'aquests, ells tenen tantes ganes de ballar que abans que comenci el concert, a la mitja part i després... Es continua posant música, discos d'aquests anys 20 i 30, i la majoria són de big bands. I, a més, els posen a volum fortet, perquè és la tendència. Uh-huh. I, aleshores, jo a vegades parlo amb els tècnics, o dic, escolta'm, si realment ho voleu posar, que ja ho entenc, perquè els balladors volen seguir, però potser no ho poseu tan fort, perquè després sortirem nosaltres cinc i potser farem pena. Bueno, al final no fem pena, perquè la música en viu sempre té aquest punt de que estem vius allà tocant i comunicant-nos amb ells, no? Però, en fi, sí, és un repte, sí.
0: Uh-huh. I, a més, teniu el banjo, que d'alguna manera també li dona aquest aire o aquest toc, anava a dir més rural, no sé si dir rural, però més de... Més,
3: callejero,
0: sí, no?
3: De les calles de New Orleans. Sí, pues, sí. Sí. Con mi hija violín, que siempre hay confusiones con su apellido porque gente piensa que toca violín.
0: Yeah.
3: Además, como se llama mi hija, cuando dijo, ¿viene mi hija? Ah, ¿viene tu hija? Y pues no, pues doble confusión. Yeah. Sí, da otro un toque así más, aún más antiguo, más de raíces, sí.
0: Si us preguntem, que és una pregunta molt, molt àmplia, en suposo, però de l'estat de salut que té el jazz clàssic ara aquí, què diríeu? Jo crec que la resposta serà positiva, però no sé, el públic ha evolucionat d'alguna manera? És un públic fidel? Quina sensació teniu?

0: Bueno, hi ha alguns llocs on hi ha un públic fidel i que tu vas a tocar allà un cop al mes o un cop a l'any, però estàs segur que estarà ple de gent, que els agrada molt i no has de patir per res. I vas a llocs on potser és el primer cop que vas i no saps què trobaràs i hi trobes de tot. En general, doncs les coses funcionen i hi ha prou gent i la gent queda molt... Bueno, és que aquesta música no té masses complicacions. És bona energia, bon rotllo, alegria...
1: Que ja ens fa falta, no?
0: Sí.
1: Amb els temps que corren, o vaja, sempre.
0: Sí, sí, sí. I llavors, bé, en aquest sentit és fàcil que hi hagi bona salut. Passa que després tu sempre pots dir, home, però potser ens podríem fer més cas, perquè hi ha llocs que els agraden coses més intel·lectuals i més progressistes i més que puguin fer un gran discurs als teòrics i als crítics. I el nostre és que no hi ha gaire discurs per fer. És que és música popular, perquè la gent balli, somrigui, senti els sentiments que allò transmet i no cal complicar-se gaire més la vida. I en alguns llocs això no els hi és suficient. Però hi ha molts llocs que sí. I llavors són els llocs que nosaltres hi anem circulant, no?
1: A més, hi ha d'haver lloc per tothom, no? Al final, sí. I a més el jazz és tan ampli, no? Que sí. Hi ha d'haver una mica, doncs, això, no? De l'espai per tothom, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Doncs tornem a recordar que divendres amb els Feet Warmers Quintet sereu a la Nova Jazz Cava de Terrassa i ara, si us sembla, presentem el que ens heu preparat per tocar en directe.
0: Sí. Bueno, és un tema d'un gran pianista. O sigui, al Harlem dels anys 20 i 30 hi havia tres o quatre pianistes que un d'ells, tot sol, podia fer ballar tota una quantitat de gent. Llavors hi havia les típiques rent house parties, les festes per pagar el lloguer de la casa. I llavors n'hi havia prou amb tenir un piano, un bon pianista, com el Fats Waller, que és el compositor del qual ara tocarem una peça.
2: És també famoso muy por ser un compositor muy, muy productivo. Como ha escrito una barbaridad de temas, como más de 400, algo así, y que han entrado en repertorios de muchos músicos de jazz.
0: Sí, sí. I unes composicions precioses, i quan ell tocava, doncs, bueno, tocava amb tot el swing, i això, ell tot sol podia fer ballar tot un munt de gent que estaven en una festa o en una sala, no? I, doncs, aprofitem la música d'en Fats Waller per oferir-vos aquest tema seu, que és el Honeysuckle Rose.
2: És el tema més moderno de nostre repertori, de 1934.
0: Ei, doncs... ojo, és de l'any 29.
2: Passa ostres,
0: que... sí. No, però hi ha una de les versions més bones d'ell mateix, que és del 34.
2: Puede ser.
0: No, això m'ho he llegit.
2: No és més moderno, entonces.
1: Ja ens agrada que tingui gairebé, bueno, un segle, no? Al final. Sí, sí, sí. Doncs, quan vulgueu, ja us podeu col·locar als vostres llocs per fer aquest Honeysuckle Rose, en aquest cas, de la mà d'Oriol Romaní i d'Artem Zuliev. Clarinet i saxo, doncs, quan vulgueu. Mm-hmm.

0: Doncs ells són Oriol Romaní i Artem Zuliev, els acabem de sentir en directe, recordant a Fats Waller. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé el concert de divendres a Terrassa i els altres que han de venir.
1: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: Des del passat 28 de maig, el Museu de la Música acull una exposició dedicada a Ricard Vinyes, el pianista de les avantguardes, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Comissariada per Màrius Bernadó, la mostra porta per títol Ricard Vinyes a París, diari d'un pianista, i explora la primera etapa de l'intèrpret i compositor a la capital francesa. El relat parteix d'un dietari escrit per Vinyes durant gairebé 30 anys, que es mostra públicament per primera vegada a Europa. Però entre la selecció d'objectes exposats hi ha altres primícies. Ho explica Màrius Bernadó.
1: Els dos primers punts del meu propòsit en la comissariat eren, primer, intervenir sobre el patrimoni i, segon, generar coneixement a partir d'aquest patrimoni. I bé, en l'exposició d'aquest museu crec que hem pogut generar coneixement i també intervenir sobre el patrimoni, perquè s'han restaurat alguns elements expressament per l'exposició. El fil conductor, efectivament, no l'únic, no? Però el fil conductor pues, és el mateix Vinyes, és el diari, més tractat. Primer, naturalment, pues, hem triat les peces que siguin atractives o que siguin interessants o que siguin curioses. Pues tenim tres nonells a l'exposició. N'hi ha un que no s'ha vist mai, que és completament inèdit. Tenim algunes altres peces, com un piano d'art que estava en els fons de la col·lecció del museu,

No sé si s'ha vist mai en exposició, tampoc. És a dir, tenim peces, podríem dir, imponents, no? Però després hi ha coses insignificants, però que penso que tenen un cert relleu. Si hi ha un paperet, res, un paperet així petitet, no? Que diu, avui he començat les classes amb Joan Baptista Pujol.

0: Com molts artistes catalans de finals del segle XIX, Ricard Vinyes es va traslladar a París per completar la formació musical. Hi va arribar amb només 12 anys i ben aviat es va convertir en un dels principals intèrprets de la nova música francesa. L'exposició de què estem parlant posa en relleu el paper de Vinyes com a gran divulgador de les avantguardes musicals, amic de Maurice Ravel i defensor de joves creadors i artistes emergents. Per Màrius Bernadó, però, aquest no va ser el seu primer objectiu, o si més no, tampoc l'únic.
1: No era únicament Vinyes, un personatge músic competent, que tocava molt bé el piano i que va decidir construir la seva carrera a partir del compromís amb la música de la seva generació. No, Vinyes no va ser, no va ser això, això ho va ser, el resultat va ser aquest. Però Vinyes va ser algú que s'hi va trobar aquí. I també explicarem per què s'hi va trobar aquí. Ell si hagués pogut, hagués fet una carrera de concertista, i ho diu en alguna entrevista més tardana, a mi el que m'hagués agradat és tocar Chopin, Liszt, Beethoven, la gran literatura del segle XIX, perquè sí que mira el futur, però té una mirada nostàlgica que ha passat, és un romàntic, que aplica en el meu llenguatge. Però diu, la meva obligació és donar veu als que no en tenien. I aquesta obligació de donar veu als que no en tenien és un posicionament no únicament estètic, sinó gairebé transcendental, filosòfic, espiritual, religiós.

0: L'exposició Ricard Viñas a París, diari d'un pianista, es podrà visitar fins al proper 11 d'octubre i és una de les quatre relacionades amb commemoracions oficials del govern que el Museu de la Música ha acollit aquest any i fins als primers mesos de l'any que ve, vinculades a Pau Casals, Conxita Badia, Montserrat Torrent i Antoni Gaudí. El proper 19 de juny, el president Salvador Illa presidirà al Palau de la Generalitat l'acte central de la commemoració, que també ha permès fixar l'atenció en anècdotes i detalls relacionats amb el pianista i compositor, com aquest que explica Màrius Bernadó.
1: El primer viatge que fa a Sud-amèrica el contracta un empresari de Buenos Aires per fer 7 concerts al Teatro Odeón. Li demana allò una història de la música baratecla. Allò que va fer en 4 concerts l'any 1905, en 7. En lloc de fer una història de la música baratecla en 7 concerts, fa 7 històries de la música. Tots els concerts comencen per obres del segle XVI o XVII i acaben amb coses ja recents. En total, va estar 101 dies de viatge. El programa, o sigui, els 7 concerts aquests que havia de fer, havia de tocar 99 peces diferents. Els concertistes actualment no surten de gira amb 99 obres al repertori, no? Finalment, aquests 7 concerts es van convertir en 19. I finalment va tocar 250 peces, de les quals 160 diferents. No me l'imagino portant un bagul a 60 partitures per si les mosques. No me l'imagino descarregant-se les partitures d'internet a l'arribar a l'hotel, o anant al conservatori i fer fotocòpies. Ho acaba tot de memòria.
0: L'exposició sobre Ricard Viñas al Museu de la Música compta amb la col·laboració de la Càtedra Ricard Viñas de la Universitat de Lleida i de l'Escola Superior de Música de Catalunya.
2: Doncs amb aquesta proposta hem recordat la figura de Ricard Viñas i quan falten pràcticament un minut per arribar a 2:15, seguim

0: en directe, repassant l'actualitat. Destaquem, per exemple, que la Universitat de Barcelona interpreta en concert quatre peces recuperades de la seva biblioteca de fons antic.
1: Serà dijous a 1:15 del migdia en un concert obert a la comunitat universitària a l'Aula Magna de les Facultats de Filosofia, Geografia i Història. Sota el títol Un repertori per descobrir del classicisme al jazz, música de saló a Barcelona entre 1800 i 1920, el programa ideat pel professor Oriol Brugarola se suma als actes de celebració dels 575 anys de la universitat i s'emmarca també dins de les activitats de la Setmana de Personal Erasmus de les Biblioteques Universitàries Catalanes.
0: També dijous, últim concert del curs al Centre Sant Pere 1892.
1: L'equipament del carrer Sant Pere de Barcelona acollirà a les 7 de la tarda un concert titulat Ponts de Música, solidari a benefici del poble d'Ucraïna, amb tres músics internacionals residents a Barcelona, Lyubov Petrovna, violí i veu, Stanislav Stepanek, violí, i Yulia Sabula, piano, que interpretaran diversos compositors ucraïnesos com Skorik, Kosenko o Liatoshinsky, i el concert per dos violins en re menor de Bach.
0: També ens fem ressò de la mort d'Abdullah Ibrahim, icona de la música del segle XX provinent de Sud-àfrica.
1: El pianista i compositor, que ha mort a l'edat de 91 anys, va coincidir en la seva trajectòria amb alguns dels músics africans més coneguts arreu, com Miriam Makeba i Hugh Masekela, amb figures del jazz com Duke Ellington, que el va reconèixer com un dels pianistes més influents del continent africà. Durant una residència llarga a Nova York, va col·laborar en diferents formacions de prestigi als clubs de la ciutat i serà recordat com a activista anti-apartheid i per la seva participació com a músic en la investidura de Nelson Mandela.
0: I el mercat de música viva de Vic segueix apostant per un model que connecta de la indústria amb el públic.
1: Aquesta és una de les idees recollides en la presentació aquest migdia de la 38a edició de la Fira Vigatana, que tindrà lloc del 16 al 20 de setembre. La col·laboració de Momi Maiga i Amaro Freitas, l'Aranà i el quartet d'Irene Reig són algunes de les propostes que participaran en la nova edició, que enguany posa un triple focus a Portugal, França i Itàlia i abraça un nou programa pedagògic per acompanyar joves professionals.
0: Doncs fet aquest repàs, seguim endavant parlant del projecte J per Cobla.

0: la jota d'aquell conegut poeta del qui va néixer la jota.
1: Jota per Cobla és un disc publicat fa pocs dies on, com indica el seu títol, es fusionen dues sonoritats capdals de la música d'arrel catalana. L'embrió l'hem de buscar en un moment en què el compositor i director de cobles barceloní Jesús Ventura va posar el focus en les cançons del grup ebrenc Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, moltes de les quals va arranjar per Cobla. D'aquella iniciativa en sortiria un espectacle coreogràfic adaptat per l'Esbar Reus Dansa, que es va titular La Jota Més Vella i del qual es van fer diverses funcions. També va sorgir la idea d'enregistrar en àudio totes aquelles peces, però el projecte va quedar en suspès un cop Jesús Ventura va morir la primavera del 2022. Uns anys després, el projecte discogràfic finalment ha vist la llum i en podem fer unes pinzellades amb les impressions d'Arturo Gaia, cantautor i component de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que ha sumat esforços amb el músic Marcel Caselles, aquest cop com a director de la Cobla Reus Jove, la formació amb què es va comptar pel projecte originari que hem esmentat. Arturo Gaia ens ho explica així.
2: Per nosaltres continuava a ser una assignatura pendent i, bueno, fa uns quants mesos vam recuperar el projecte perquè quedés un testimoni, no?, per deixar-ne una gravació que reflectís tot aquell treball que s'havia fet. I vam parlar amb la família del Jesús Ventura i vam parlar amb el Marcel Caselles, perquè per nosaltres el mestre Caselles és un nexe que unia molt bé els dos mons. Ell coneix molt bé el nostre món del folk català, que fem Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, i també és un gran coneixedor del món de la cobla. Li va semblar una idea fantàstica i fins i tot també va arrodonir el projecte arranjant uns quants temes més ell, no? Per tant, d'aquí naix tot.

0: Jota per cobla es conforma de 13 peces que passen principalment per la rondalla de jota i el fandango, vestides amb la unió de la sonoritat de la cobla i la personalitat musical dels quicos, nom amb què es coneix la formació abrenca. A l'escenari, amb prop d'una vintena de músics en total, el projecte compta amb una posada en escena que té el segell dels quicos, un discurs desenfadat i al mateix temps amb caràcter divulgatiu en un diàleg entre un folclorista, encarnat per Quico Alcèlio, un pagès, el noi, i un etnomusicòleg, paper que correspon a Marcel Caselles. També d'ell en recollim aquestes impressions al voltant de la tasca d'arranjador i de director.
1: En aquest treball, lògicament, la cobla té una funció, a part d'orquestra, té una funció rítmica important, perquè els gèneres ho requereixen, i això li dona un caire innovador, d'alguna manera. Ja els arranjaments que va fer el Jesús Ventura contenien un cert caràcter rítmic excepcional, i llavors doncs, l'aportació que he fet jo doncs, continua amb la mateixa línia. Apareixen unes boleries que estan absolutament emparentades en el món del fandango i de la jota i del bolero, i ja està. I això li dona un caràcter, no sé si actual, però en tot cas innovador en el món de la cobla.
0: Moment per plantejar de nou la necessitat de recordar d'on venen els gèneres com la jota i altres patrons del sud català, perquè segurament no tothom ho té del tot clar.
2: La jota o els gèneres del sud. Quan parlem de jota, en general estem parlant de gèneres del sud, que és tot el que apareix al disc, perquè hi ha la jota, el fandango, el bolero, algunes habaneres en aire del sud. Tots aquests gèneres són catalans. Nosaltres, Quico Alcèlio, el noi humo de Ferreries, ho venim reivindicant des de fa molts anys, que a Catalunya també hi ha una altra música, sobretot del Priorat avall. Bueno, coincideix que probablement hem estat molts anys més en contacte en altres cultures i conservem la música de la més propera a la Catalunya rural, no? Una música que existia a la resta del país fa molts anys, no? Per tant, esta música és catalana. Això és un desconeixement que ens hi trobem bastant, no? Quan anem de bolos.

0: Sigui com sigui, el projecte Jota per Cobla posa en diàleg la riquesa de dos terrenys amb un llegat gairebé inabastable, agafant elements que també ens ressonen en l'actualitat. Un projecte discogràfic i escènic del qual s'espera una continuïtat en els propers mesos i que porta Arturo Gaya, per acabar, a la reflexió següent.
1: A molts llocs del món, la música que es fa actualment, la música moderna, per dir-ho d'alguna manera, sona a terra. Al Brasil, a Cuba, que són els dos països referents de on la música d'arrel te porta a la terra, no? En aquests llocs, quan se fan composicions actuals, escoltes música d'avui fins i tot a una discoteca i aquella música te porta a la terra, al so d'arrel. I aquí al nostre país hi ha molt de camí encara per córrer, no? De que músiques actuals te porten a la teua terra. Per tant, és un intent més.
2: Doncs amb aquesta sonoritat hem seguit avançant fins ara, que falten poc més de 20 minuts per arribar a les 7, i en l'última part del programa, com hem anunciat en el sumari, conversarem, ja els tenim a l'estudi, amb Jordi Puig i amb José Luis Tagaceta, que ens posen al corrent de les jornades fonograma que se celebren aquests dies a Barcelona. Fem una petita pausa i els saludem de seguida.
3: Catalunya Música.
4: A l'Assaig General, l'actualitat musical al dia. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Com us hem anunciat avui al principi del programa, avui i demà tenen lloc a Barcelona les jornades Fonograma. És una trobada organitzada per l'APECAT, que és l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics de Catalunya, que la impulsa per reflexionar i intercanviar impressions sobre temes que afecten i molt el dia a dia del que és la indústria musical i el que és més concretament la indústria fonogràfica. Per parlar-nos de tot plegat, avui tenim en Jordi Puig, que és president d'aquesta entitat, de l'APECAT, i en José Luis Zagaceta, disculpeu, president del Barcelona Music Tech Hub, que és una entitat que d'alguna manera també avui ha estat representada en aquesta jornada. Moltes gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Agraïts de que, vaja, com a mínim intenteu perfilar-nos una mica, no?, o això, definir amb quins criteris Fonograma, que ja és la cinquena edició, la que es fa enguany, neix i d'alguna manera què és el que es persegueix o a on es vol arribar.
2: Doncs Fonograma neix això fa uns 5 anys per una necessitat de posar en valor el que és la música enregistrada. Perquè molta gent, quan parlem de música, tothom pensa en el final del trajecte, que és la música en viu, no? I ningú pensa o reflexiona sobre l'inici, que l'inici és un full en blanc. I que aquest full en blanc, a partir d'aquí, i amb la divina inspiració, comencem a treballar els autors i arriba tota aquesta cadena, pum, pum, pum, pum, fins a gravar unes cançons, uns fitxers, i que aquests fitxers després hi ha una sèrie d'empreses i persones que treballem i apostem diners, esforços i molt de temps perquè aquests fonogrames, aquestes cançons, arribin al gran públic i llavors això es puguin veure al final de tot en un concert. I una mica és això, la posada en valor de tota aquesta cadena de valor, del principi de tot al final.
0: Hi ha temes tan importants o interessants com... I em permetreu que faci cita d'una cosa que penso que feu sortir al vostre web, que diu: fer música avui implica ser constantment a internet. És una obvietat, però... D'aquí venen molts reptes, no?
2: Els reptes que tenim ara, sobretot, són molts. De fet, la indústria de la música i la indústria, sobretot, de la música gravada, estem en constant evolució perquè és que el mercat ens ho demana. O sigui, fa 10 anys estaríem parlant d'una cosa i d'aquí 10 anys estarem parlant d'una altra cosa. Llavors hem d'estar molt atents a tot el que passa i hem de posar o intentar posar les veles a favor del vent i totes aquestes eines que neixen com la intel·ligència artificial, que és el tema principal per reflexionar i parlar, no posar-les com a enemics, sinó com a unes eines útils, però que això no matin, sobretot, la creativitat dels autors i dels productors.
3: I de la mateixa manera que ara deies que... Entenc que parlaves de tècniques de gravació quan deies que tot canviava molt de pressa. Jo no sé si en anteriors edicions heu parlat ja de la IA, però com que fa molt temps que en sentim a parlar, tampoc és que sigui una novetat d'aquest any. O, dit d'una altra manera, es pot parlar contínuament de la IA des de diferents punts de vista, no?
2: Exacte. És que la IA de l'any passat no és la mateixa. La d'ara... La d'avui, ni la de demà. Ja no us dic ni la de l'any que ve, la de demà, perquè de cop i volta surt Suno 4.7 i de cop i volta ens explota el cap. I per això que hem d'estar molt atents. I a més passa una cosa, que és que la revolució industrial o digital va més ràpida que les normatives. I un cop fas unes normatives, aquelles normatives, que tarden la vida per fer una normativa, ja anem 4 telediaris tard. Mm-hmm. Llavors, això és una cursa bastant complicada, no? Però per això és important aquestes trobades. Torno a l'inici, perquè aquestes trobades ens serveixen per reflexionar i per buscar solucions.
0: Deixeu-nos puntualitzar també que Fonograma es divideix en dues jornades. Fonograma a debat, que és on us reuniu, diguéssim, tot el món professional, tots els que d'alguna manera tenen relació amb la producció la indústria, sí, sí, fonogràfica. I després hi ha el Fonograma Ciutat, que això serà demà, dimecres, dia 7, que és obert al públic, no?
2: Correcte. És important que no només... ens tanquem els monjos de clausura, que treballem amb això i reflexionem, no? Jo crec que llavors d'aquestes reflexions també és important que la gent del poble, no?, que el carrer també estigui una mica present i que sobretot intenti pensar també en tota la gent que treballa d'això, tots els professionals que treballem i sobretot tots els autors. Jo sempre poso molta èmfasi en els autors, perquè sense autors no hi ha partida, no hi ha cançons i el món seria molt avorrit sense cançons.

0: doncs avui estem parlant o començant a parlar d'alguns dels aspectes que giren al voltant de la indústria fonogràfica, i ho fem perquè avui està tenint lloc a Casa Montjuïc, concretament des de les 11 del matí, aquesta primera jornada d'aquesta trobada que es diu Fonograma. Hi ha diversos ponents, diversos participants, veiem noms com Becky Brook, Thais Ruiz de Alda o José Luis Fagaceta, que ja hem saludat, el tenim aquí. José Luis, diguéssim que has estat en una taula rodona. Com s'ha plantejat? Hem de recordar que ets president del Barcelona Music Tech Hub. Potser això també ho hauríem de situar una mica.
1: Doncs, gràcies. Com s'ha plantejat aquest matí la xerrada? Ha estat un debat sobre com la IA generativa està canviant la indústria de la música, o està canviant, no? Abans dèieu que si fa un parell o tres anys que s'està parlant de l'intel·ligència artificial, però l'intel·ligència artificial ja està a la indústria de la música de fa més de 10 anys, és a dir, des de fa molt, molt, molt, molt, molt de temps. Però des de fa 3 anys pràcticament ja s'ha fet popular amb la IA generativa, no? Que donant la possibilitat a qualsevol, amb un text, de pràcticament instruir a una intel·ligència artificial per crear i generar música, no? Llavors, tot això ha posat de relleu la dificultat, no?, que ja tenim els creadors, és a dir, de tenir a sobre un competidor més, que és una IA generativa que, a més, no necessita diners per viure, no? Però sí que et treu part del teu ingrés, per dir-ho d'alguna forma, i llavors competeix de forma desleal, no? Llavors tot això ha generat una situació al principi de molta por, de molta crispació, de molta crisi, i després ja cada vegada més s'ha anat tranquil·litzant un poc més, no? Però segueix estant al debat aquesta qüestió, no?, de com la intel·ligència artificial pràcticament transforma tot, no? La intel·ligència artificial ara, ja parlant des del punt de vista de l'associació, del Music Tech Hub, està pràcticament a tot, està abarcant pràcticament tots els espais de la cadena de valor de la indústria de la música, no? Però la més visible ara, en aquest moment, és, a part de la capacitat que tingui de generar, sinó és sobre la capacitat d'influenciar en què escoltem i què no escoltem.
0: Aquest és l'altre punt que també ens interessa, eh? Perquè, a més, això, diguéssim que afecta a qualsevol tipus de música, perquè avui en dia qualsevol tipus de música és a les plataformes, no?
1: Totalment, sí.
0: És a dir, estem parlant de rock, de jazz, de música clàssica, de pop, de tot, no?
1: Tota la música està pràcticament a l'espai digital, no?, i es consumeixen a través de les plataformes de streaming, no? I són aquelles, a través dels seus algoritmes de recomanació, són les que marquen la tendència de què escoltem i què no. I ara, amb l'afluència de l'intel·ligència artificial, també hi ha un problema, a part de la capacitat de generar molta més música de la que hi havia abans, per dir-ho d'alguna forma, es pugen 120.000 cançons o més, ja, cada dia a les plataformes digitals. I en una plataforma de streaming com Deezer, per exemple, el 3% de los ingressos que es reparteixen a nivell de royalties i tal, pràcticament venen d'aquestes cançons generades per intel·ligència artificial, no? I s'ha descobert també a través de tecnologia que ha desenvolupat la pròpia Deezer, no? Ha desenvolupat una tecnologia per poder descobrir i veure quines cançons tenen intel·ligència artificial o quines no tenen, no? Té un 99% d'eficàcia, no? I llavors es veu que el 85% de totes les cançons que s'estan pujant pràcticament ja estan en aquesta dinàmica, no?, fetes amb intel·ligència artificial. Ara, què estan fent les plataformes per equilibrar això? És posar uns filtres, és a dir, ostres, si el nostre sistema de detecció d'intel·ligència artificial ha descobert que aquesta cançó és feta per intel·ligència artificial, llavors no les ficarem a les playlists, no? O les treurem de les llistes que utilitzen els curators, per també crear-les, no? Es tracta de filtrar i també de monetitzar aquestes, perquè no afectin els jugadors. Llavors, és una evolució contínua.
2: Mm. Heu de pensar que ara que estem en època futbolera, no? No sé quantes cançons, és que ho he llegit avui, no sé quantes cançons fetes en via han fet himnes de la Copa del Món, aquesta que estan fent. però milions, o sigui, la gent com que paga 30 euros per una subscripció d'una plataforma com pot ser Suno, que et fa unes cançons, per cert, que està molt bé, doncs tothom es pensa ara que és creador i que és artista, no? I això és molt perillós. Llavors, a vegades, moltes vegades, faig servir una frase que m'agrada molt perquè és molt visual, que em pregunten si estic a favor o en contra de la intel·ligència artificial, i jo dic que estic a favor, però fet a servir correctament. O sigui, la IA és una eina. I com a eina que s'ha de saber utilitzar bé. Això és com si jo ara surto al carrer, aquí fora, de Catalunya Ràdio, Catalunya Música, amb un tornavís. Pot ser que la Guàrdia Urbana em pari i em digui vostè on va amb un tornavís. Però si estic treballant a la fusteria amb el meu pare i vaig amb el tornavís, el meu pare sap que aniré a cargolar un vis, no? Llavors, les eines s'han d'utilitzar correctament.
0: Per una mica per resumir, o per marcar els punts més importants que avui es debaten i que també es debatran demà, perquè recordem que el fonograma demà té la part de fonograma ciutat, que és oberta al públic. Aspectes, per exemple, els artistes, fins a quin punt avui, a dia d'avui, tenen control o poden o es poden negar a certes utilitzacions de la intel·ligència artificial? Una mica això com
2: clar,
0: com ho enfoqueu?
2: Cada artista sap lo seu, no? Cada autor sap lo seu. Hi ha autors que quan comencen una melodia, pues, doncs la IA els hi pot ajudar a buscar aquell re menor, aquell fa sostingut que no acaben de trobar, i la IA els hi proposa dues o tres coses, igualment a nivell de lletra. Vull dir que jo tinc molts autors que parlaven pestes, no sé com es diu en català correcte, de la IA, i ara estan encantats de la vida. Per què? Perquè els ajuden a desencallar paraules, frases. Llavors, això cadascú ho fa servir com vol i com pot. Igualment també amb els productors. Molts productors busquen un tipus de so o un arranjament que saben que poden estar 3 hores per d'allò per trobar-la, i amb un prompt ben posat saben que, pam, en un moment això els hi desencalla, no? I a més els hi fa una proposta que és molt millor que la que havíem pensat.
0: Per tant, sobretot el que la IA com a eina el que dona és rapidesa, no?
2: Total. Tot i això, anem de cul igualment, perquè jo faig servir IA cada dia a la meva oficina i segueixo anant de cul amb o sense IA. Per què? Perquè sabem que amb la IA, si haig de fer un contracte, tardava una hora per fer un contracte i ara tardo 5 minuts, tot i això, com que sé que tardo 5 minuts, em faig 55 i no acabo mai. O sigui que també ens hem d'agafar la vida més en calma, hi hagi IA o sense IA.

0: per més pressa que tinguem. De fet, ho estem fent en motiu d'aquestes jornades fonograma que estan tenint lloc a Barcelona, en la seva 5ª edició. Tenim encara un parell de minuts o 3 o 4. Jo no sé si es pot parlar de temes que cada any surten i es pot arribar a alguna conclusió. Clar, ara ja ho dèieu. Les coses van molt de pressa i la intel·ligència artificial de l'any passat no és la d'aquest any, no? Però quins són els grans reptes, diguéssim, pel sector fonogràfic?
1: Pel sector, sobretot, és visibilitzar la feina que fem els professionals que ens dediquem a la música gravada. Editorials, promotors, equips de... com es diu això? Discogràfiques, productors... tot aquest petit nucli d'inici de tot és molt important que ho posem molt en valor, perquè ja et dic, moltes vegades, i sempre explico una anècdota que és molt visual, a mi m'agrada molt explicar molt anècdotes perquè són molt visuals. Al principi de tot, quan les meves filles anaven a l'escola, allò que coneixes pares nous, i tu de què treballes? Ah, jo soc bomber, jo soc no sé què, jo soc fuster, jo soc policia, jo tinc una discogràfica. I em deien tots, ostres, a l'estiu deus tenir molta feina, perquè casen la discogràfica amb concerts a l'estiu. I els deia, no, jo a l'estiu no tinc tanta feina. Ah, no treballes a l'estiu, però si hi ha més concerts. O sigui que la gent no entén realment què fem les companyies discogràfiques. I això és una reivindicació, no? I també una reivindicació de que les companyies discogràfiques sempre som els dolents de la pel·lícula, no? Els dolents de l'auca, i no és així. Llavors, sobretot és això, posar en valor la nostra professió.
2: Per mi, apuntar sobre el tema de la regulació, que sempre va molt, molt més lenta que la tècnica, no? Que evoluciona d'una forma més ràpida. I sobretot aquest gap informatiu que es crea quan se'n desenvolupen moltes eines noves que pràcticament ningú, ni dintre del sector de la música, les coneixen, perquè és una realitat, això. Llavors, és molt important posar de relleu que la part de la regulació ha de tenir molt en compte el tema d'afavorir la part humana vers tot el que és el tema de la automatització, no? I jo crec que aquí els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental de poder reivindicar l'autoria humana, és a dir, no? I donar més relleu a aquests artistes que no tot el que es generen a les llistes i als sistemes de recomanació automàtics.
0: Clar, perquè per tot el que expliqueu, avui en dia no només has de ser músic i creador, sinó que has de... o hauries alguna d'aquestes eines, com a mínim, conèixer-les. Això vol dir més temps, vol dir... I potser hi ha artistes que, anava a dir, que passen de tot i que no volen saber-ne res, eh? I deu haver de tot, suposo.
2: Sí, nosaltres hem viscut això des de fa anys, no? I l'associació, el Music Tech Hub, precisament, està treballant i ha creat una base de dades que en principi era un projecte europeu, no? En calís europeu, però finalment és una base de dades global, mundial, que es diu OMD2, el nom ve de Open Music Database for Discoverability, i està mapejant tot l'ecosistema global d'eines Music Tech, on hi ha també eines d'intel·ligència artificial i tal, precisament per donar una eina d'ajuda als emprenedors, als professionals de la música, als segells discogràfics, als editors, als managers, als artistes, perquè tinguin un lloc on poder anar i veure i filtrar aquesta informació. La web és omd2.eu, és molt simple, i ahí es pot mirar pràcticament tot l'ecosistema global de la música i la tecnologia.
0: Doncs és una dada més que avui hem posat sobre la taula. Estaríem parlant molta estona, de viralitat, d'intel·ligència artificial, però nosaltres ho deixem aquí. Us agraïm molt, Jordi Puig i José Luis Zagaceta, que ens haveu vingut a fer aquests apunts sobre aquestes jornades fonograma, que acabin sent un èxit.
1: Moltes gràcies.
0: I ens veiem com a mínim l'any que ve.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: doncs, arribats a aquest punt, només ens queda acomiadar el programa i avançar-vos continguts del de demà, dimecres. Parlarem, entre d'altres, amb el pianista i compositor Carlos Bianchini, a qui aquest diumenge a Mataró se li estrenen dues obres.
1: I també farem uns apunts un any més sobre el festival Llegendes, tota una cita esperada a Sant Martí de Tous, amb música, teatre i altres arts escèniques al voltant i vinculades a les històries que s'expliquen i es transmeten entre generacions.
0: Doncs per avui ho deixem aquí. Ens acomiadem l'equip del programa, Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
1: I us esperem demà.

Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

no es pot contemplar la runa. Són el relat de la guerra. Runes, maons de sang, quants soldats morts. Quantes mares i els seus petits enterrats, cremant com la fusta seca. Runes maleïdes, com cadascuna de les nostres llàgrimes. Cada ferida oberta als cors. Qui us veu tem la guerra, perquè la porteu al damunt. La guerra ens va deixar runa i ens obligueu a reconstruir cases platejades de conte. Les persones que les construeixen, arrencant maó a maó de les ruïnes, les aixequen per arribar al cel, com ocells, i les nostres noves llars, belles com la plata, estan fetes de runa. Bronislava Vax, més coneguda com Papushka, és el seu poema Res obliden les runes, de l'any 1952, d'aquesta poeta polonesa i cantant d'ètnia romaní. El seu nom artístic era Papushka, que significa en romaní nina. Havia nascut en una família de nòmades i va deixar una gran part del seu text escrit descrivint la seva vida gitana, on expressava, on expressa apassionadament la magnitud dels patiments del seu poble durant la guerra. No només com a font de fortalesa i esperança pels romanís, sinó també en clau de l'amor que té per la vida i la natura. Per això l'any 1962 va ser inclosa en la Unió Polonesa d'Escriptors i Escriptores. I de fons és música d'Edward Debici, músic romaní i polonès que va conèixer personalment a Papushka i que va contribuir a preservar la seva memòria. És el tango gitano. I això és Catalunya Música. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el següent trajecte el fem amb música d'un compositor nascut a Barcelona l'any 1914. Compositor, violinista, pedagog, format a conservatori del Liceu. Va morir a Alabama, a Birmingham, a l'edat de 54 anys. Es deia Lluís Benejam.

Doncs estàvem sentint música del compositor català Lluís Benejam. Era aquest bellíssim adagio del seu Concerto Grosso que interpretava l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la batuta de Salvador Brotons.

I amb aquesta ària viatgem ara a la Viena d'Oscar Strauss, que no s'ha de confondre amb la família dels Strauss, dels valsos i de les polques. No tenien res a veure, ni tampoc amb Richard Strauss, que en aquest cas era alemany. Ell va néixer l'any 1870, a Viena, va morir als 84 anys, a l'exili. Va fugir de l'Alemanya nazi i es va refugiar primer a Suïssa, després a França, i finalment marxaria als Estats Units. Va viure a Nova York i a Hollywood. I allà va compondre música per a pel·lícules i també altres gèneres. Abans

0: Doncs era música d'Òscar Strauss. Era l'ària de l'acte segon, T'estimo de totes maneres, dels Tres Valsos. Aquest és el títol d'aquesta opereta, que interpretava Fatima Said, acompanyada de l'orquestra de Monte Carlo que dirigia Sascha Gotzel.
1: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.

0: Doncs era música de Maurice Ravel. Era l'Allegro Moderato de la seva petita sinfonia per a corda, una obra escrita l'any 1903 i que hem sentit a la versió de l'Scottish Ensemble que dirigia Clio Gould.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, us proposo com cada dimarts que fem la parada a una estrena. La d'avui ens deixa aquí a Barcelona, el 26 d'octubre de l'any 1922. Anem al Palau de la Música Catalana. Aquell dia tenia lloc l'estrena a Catalunya i a l'Estat espanyol del Carnaval dels Animals, del compositor francès Camille Saint-Saëns. Doncs, si us sembla, fem aquí la parada i fem una mica d'història, recolem una mica en el temps per saber com va arribar aquella obra del moment històric i també del compositor. Mireu, el músic francès havia mort un any abans, als 86 anys, i Pau Casals, que tenia una gran amistat amb ell, va voler recordar-lo interpretant per primera vegada aquesta obra. Pau Casals i Camille Saint-Saëns es coneixien personalment, la relació havia nascut pel damunt de tot a París, quan Casals començava la seva carrera internacional, això a finals del segle XIX. Ell es va integrar ràpidament en els cercles musicals parisencs, on va coincidir amb figures, entre d'altres, Gabriel Fauré, Jacques Thibaud i també Camille Saint-Saëns, entre altres músics del moment. Bé, el músic del Vendrell era 40 anys més jove que el seu col·lega francès, i era tot una celebritat mundial quan el violoncel·lista tot just arribava a la capital francesa. També dir que Saint-Saëns havia vingut dues vegades a Barcelona, l'any 1881, en els actes inaugurals del Teatre Líric, la coneguda com Sala Beethoven, i després, uns anys més tard, el 1908, quan va visitar Barcelona com a director convidat en concerts de l'Associació Musical de la Ciutat. I també dir-vos una altra cosa, que la prova més clara d'admiració del mestre del Vendrell cap a Camille Saint-Saëns va ser quan... Quina música va escollir com a sal internacional el violoncel·lista per tocar per primera vegada a París? Doncs el concert per a violoncel número 1, de compositor francès, i que va mantenir tota la vida en el seu repertori, durant dècades. I més tard, l'orquestra Pau Casals, que el músic fundaria l'any 1920, sempre programaria regularment obres del compositor. Si ens centrem ja en l'obra que es va interpretar aquell 26 d'octubre de l'any 22, amb aquest Carnaval dels Animals, a saber que es tracta d'una suite musical en 14 moviments i que va ser escrita durant una visita en un petit poblet austríac, això l'any 86, quan va tenir la idea de divertir els convidats i també ell mateix d'una festa de carnestoltes. I com va fer-ho? En què es va inspirar? Doncs inspirant-se en les peculiaritats de les criatures del nostre món, va compondre aquest El Carnaval dels Animals. Una fantasia zoològica com una gran suite satírica en 14 parts, com us deia, parts imitant els sons i les personalitats de diversos animals. Amb quins instruments? Doncs amb flauta, clarinet, cordes, harmònica de vidre, xilòfon i dos pianos. I els animals quins són? Doncs apareixen lleons, gallines, tortugues, cangurs, rucs i altres animals. Tot ple de tocs d'humor per aquí, per allà. I a més, també cal dir que el compositor va inserir diverses cançons antigues franceses, fins i tot el cancan, passant per un fragment de la dansa macabra que havia escrit el mateix compositor. També dir-vos que, per temor que la suite eclipsés a les seves obres més serioses, per dir-ho d'alguna manera, mai va permetre que s'interpretés en vida, menys el moviment del cigne, que és el que s'ha interpretat més vegades durant tota la història. I res, no havien passat 10 mesos, perquè ell va morir el desembre de l'any 21, doncs a l'octubre de l'any 22, el 26 d'octubre, l'orquestra Pau Casals, al Palau de la Música Catalana, amb dos pianistes, Rafael Galvez i Blai Net, interpretaven aquesta fantasia zoològica titulada El Carnaval dels Animals. Si us sembla, marxem d'estrena.

Doncs aquest era el signe del Carnaval dels Animals. Era el moviment número 13 dels 14 que conformen aquesta suite, que va escriure el compositor Camille Saint-Saëns i que nosaltres sentíem en la versió de Marta Argerich, Antonio Papano, amb l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília, que dirigien els mateixos pianistes. He de dir que abans, quan us explicava aquella estrena que va tenir lloc al Palau de la Música Catalana, doncs Pau Casals no va ser el director de l'orquestra, en aquell cas l'orquestra Pau Casals, sinó que van ser els mateixos pianistes, com us dèiem, van ser Blai Net i Rafael Gálvez. Nosaltres hem sentit una selecció d'aquests 14 moviments. N'hem sentit 12.

I avui, com a souvenir, dos moviments que faltaven d'aquesta suite, pianistes i fòssils. De fet, us porto dels pianistes. Els fòssils els deixem per un altre dia. I sí, perquè els pianistes també és un dels moviments d'aquesta suite. Són una mena de sociològica digna observació que fa el músic. I la broma consisteix que els dos pianistes no toquen una música brillant de concert, sinó que interpreten exercicis molt simples, semblants als que practiquen els estudiants de piano quan aprenen escales, digitació, etc, etc. I això, doncs, a l'època, aquesta ironia després de fer desfilar els lleons, les tortugues, els elefants, quan apareixien els pianistes observats com si fossin animals dins del mateix zoològic musical. I després venien els fòssils, tot plegat, doncs, tenia molta gràcia. En aquest cas, però, el souvenir són els pianistes que van fer aquella mítica estrena, que van ser Blainet i Rafael Gálvez. I està bé, també, que tinguem un record per ells, que el souvenir no deixa de ser un record. Mireu, Blainet havia nascut a Sant Boi de Llobregat, el 1887. I després del seu debut com a concertista de piano, es va incorporar com a docent a l'Escola Municipal de Música de Barcelona. Va col·laborar diverses vegades amb l'orquestra Pau Casals, va compartir escenari amb molts músics de l'època i la seva influència artística es va estendre per tot Catalunya i també Amèrica del Sud. Va fundar, a més, una orquestra associada amb projeccions cinematogràfiques al cinema Coliseum. I l'altre, Rafael Gálvez, també va ser una figura molt destacada de la vida musical barcelonina i també cal que tinguem un record per ell. El seu nom complet era Rafael Gálvez Bellido i havia nascut a Madrid l'any 95 del 1800. S'hi va morir jove, a l'edat de 56 anys, i ell també va estar molt vinculat amb Pau Casals, en qui havia coincidit en formacions de cambra a finals del segle XIX. I el 1920, Rafael Gálvez va participar a l'organització de l'orquestra Pau Casals. I en el seu cas va ser mestre de músics tan importants com Eduard Toldrà i Enric Casals. També va compondre peces de saló, pasdobles, xotis, sardanes, etc, etc. I de fons, com us deia, ens faltaven els pianistes i els fòssils d'aquest Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns. És la mateixa versió, amb Antonio Papano i Marta Argerich i l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història i recordant també els nostres intèrprets, important també, i els nostres compositors. Fins aquí us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Catalunya Música.

0: hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs, hola a tothom i a punt de bastreig d'aquest temps de llum suau i càlida. I el Capità Xrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta. Avui és líquid, líquid, però alhora sòlid, amb petits cristalls de gel, refrescant, de textura granulosa i, vaja, com si fos un granissat de llimona. Que bé que passa amb aquesta calorada. Sí, sortirem exactament des de Berlín. Marxarem, farem un, allò que se'n diu un viatge en el temps i anirem via Mulhouse, a Alsàcia, d'allà a Estocolm, d'Estocolm a Cambridge, després a Amèrica, Atlanta, Barranquilla, Lima i Cap Verd. No sé si heu estat en alguna d'aquestes poblacions i hi ha alguna cosa que realment no ens hauríem de perdre. I tornarem via Palau Sant Jordi per acabar en una caserna on hi ha soldats a nivell universal. És allò de la realitat del soldat universal. I l'hora dels adeus amb Hilda de Gelida. Per ella la música és el màxim modelador de l'estat d'ànim. Fem-ho.
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, quina cançó o melodia us fa sentir, doncs, refrescats com un granissat de llimona? Li hem agafat el gust i, escolta'm, unes escuradetes. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
3: Benvinguts a bord.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, què tal?
4: Hola, molt bé, i tu?
2: També t'agrada el granissat.
4: Home, sí.
2: No tant com l'orxata o al revés?
4: No, al revés. Jo soc molt de granissat. Allà a Manresa en fan un de maduixa natural, que és una barbaritat.
2: És que entra bé aquest temps, eh? Allà, més a la calor, es nota més a la Catalunya Central.
4: Ui, no, és terrorífic. És terrorífic, però això és un tema ja universal, també, com el soldat.
2: Que fa com una bossa, no?
4: Fa una vall, allà a Manresa, allà al Pla de Bages, i una vall que ni, bueno, ni Montserrat ni res, de tot, tota la calor va cap allà.
2: Doncs vinga, granissat. I avui hem de fer una clocada d'ullet?
4: Sí, a un oient que ens va trucar dijous passat per fer un suggeriment. No diré el nom de l'oient perquè així m'ho va demanar ella, però sí que diré que va trucar des del País Valencià, des de Vinaròs, concretament, i ens va demanar, si us plau, si podíem posar més música valenciana o de compositors valencians, que trobava a faltar música de la seva terra, vaja. Ens agrada que ens feu suggeriments. Per exemple, n'hem tingut algun últimament.
2: Aviam.
4: Que ens diuen: parleu menys i poseu més música.
2: Ah, molt bé.
4: Veus?
2: Això és important, també.
4: O ahir mateix el Santi, que ens va proposar recuperar músiques de tenors catalans oblidats, això, i ens ho va proposar en directe, també, o sigui que ens agrada.
2: Ens agrada saber què és el que diuen els oients i per això ho fem. Per cert, estem preparant la Revetlla de Sant Joan.
4: Sí, el 23.
2: El 23 faria un programa de les 8 a 2:15, com cada vespre, amb la singularitat que estaríem en plena revetlla. Quin tema no hi hauria de faltar?
4: Exacte, feu-nos-ho saber. Quin tema musical no pot faltar per la revetlla? I ens els estudiarem una mica i farem una selecció.
2: Molt bé. I ara la teca misteriosa.
4: Què diu? Si em trobes, probablement també hi haurà patates fregides a prop.
2: Què és exactament? I aquesta és la música misteriosa. 93048-5321, també hi ha la bústia sonora 607-47305 i seguim.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Perquè avui comencem ruta viatjant en el temps. Ens anem a 1989,

El dia de Nadal, Berlín, centre històric, plaça del Gendarmenmarkt, sala Konzerthaus, aleshores Schauspielhaus, i es commemora la caiguda del mur, concert d'eufòria històrica, ple de simbolisme. Leonard Bernstein dirigeix la novena de Beethoven amb una orquestra i un cor formats per músics d'Alemanya oriental i occidental. Arriba el darrer moviment, l'oda a l'alegria. Bernstein, però, substitueix la paraula Freude, alegria, per Freiheit, llibertat, un gest polític emocional més enllà del sentit original de Schiller, d'esperança. Fixa't com sona.

0: La novena, una obra monumental, potser la sinfonia més famosa del món, apassionat elogi de la llibertat humana universal, obra sinfònica de les més famoses del repertori clàssic i transcendeix àmbits socials i ideològics. De fet, no fa gaire temps estava representant al Palau i vaig poder veure entre el públic a Ramon Tremosa, polític, exconseller, economista i tenor al cor Vivace de Gràcia. Ramon Tremosa, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: Què pensaves escoltant aquesta introducció?
1: Bueno, mira, a més de tot el que has dit, que comparteixo, aquest himne de l'alegria és també l'himne d'Europa. I al Parlament Europeu, molt sovint, abans d'un plenari o quan hi havia una visita d'una personalitat important d'un altre país o continent, es tocava, venia un quartet de corda o venia una petita coral i cantava l'himne d'Europa. I a mi em posa la pell de gallina pel tot el que representa d'unitat europea, de superació de les guerres entre França i Alemanya, de voluntat de viure en pau i de cooperar econòmicament i de compartir un futur. Això m'emociona doblement encara, no només l'emoció estètica de la música, que a mi m'emociona molt, sinó a més la significació política d'aquest himne d'Europa, que va ser aquest escollit a la novena sinfonia de Beethoven.
0: I sobre lo de l'alegria, sobre la música, sobre la funció...
1: Sí, sí, bueno, mira, sàpigues que si els oients poden anar al YouTube i buscar la versió que es va fer a Sabadell, que va finançar el Banc de Sabadell fa uns... Jo diria que va ser l'any 2012, em sembla, que es grava a la plaça de Sabadell davant de l'Ajuntament...

0: moltes càmeres, amb molta, molt de moviment. Jo cada any, el 9 de maig, penjo aquest vídeo, un fragment d'un minut, a les xarxes socials per commemorar el Dia d'Europa.
1: I la vocació frustrada de Ramon Tremosa ha estat la música?
0: Bueno, no podem dir que és una vocació frustrada. Jo, a l'escola de petit havia tocat la flauta dolça i se'm donava bé, però res, una cosa menor. I quan tenia 17 anys, el pare treballava en una empresa alemanya, hi havia un piano de cua, de paret, i li he fet malbé, i li van dir, el vols, te l'emportes. I el vam restaurar i afinar, i el van posar a casa. Llavors jo començo a estudiar piano amb 17 anys, i faig 3 cursos al conservatori, amb examen oficial, estudiant a l'Orfeo Graciera amb el professor Jordi Vilaprinyó. I vaig descobrir que m'agradava, que el piano és molt agraït, de seguida toques cançons boniques, Schumann té l'àlbum de joventut, Bach té l'àlbum d'Anna Magdalena Bach, que són peces precioses que en pocs mesos ja les pots tocar, no? El que passa que vaig acabar la carrera, vaig entrar a treballar, i llavors el quart de piano m'exigia harmonia, més solfeig, m'exigia una dedicació que no tenia, no? I és una llàstima, perquè si hagués començat uns anys abans, el meu patrimoni musical seria molt més alt, no? Però bé, en tot cas, aquesta base m'ha acompanyat sempre. Segueixo tocant el piano, estudiant alguna cançó, però ara la vinculació que tinc amb la música és amb la música coral, perquè el millor instrument, sens dubte, és la veu. I a més, cantar en grup i després anar a fer una cervesa o anar a fer un concert o anar a fer una excursió, això agermana, socialitza, hi ha moltes virtuts. Avui que vivim en el món de les pantalles i de la solitud no desitjada, el món coral ofereix unes oportunitats de socialització com cap altre.
1: I en aquest cas és el Cor Vivace.
0: Sí.

0: Aquesta és l'àudio, és la música del vídeo promocional del Cor Vivace.
1: Sí.
0: Feu versions de grups moderns com Queen, ABBA, els Beatles, Manel, Joan Dausà, Antònia Font. Què representa formar part d'una de les 85 veus del Cor Vivace, Ramon?
1: Bé, és una... ja fa 15 anys que hi canto, és un esforç gran, però ho tinc al costat de casa, al Cercle de Gràcia, tinc a la vora, i és una gran satisfacció, una joia cantar amb gent que ja són amics meus, que portem una trajectòria, i és un goig. De debò que els dijous al vespre, que és el dia de l'assaig, per més cansat que estigui, costa molt anar-hi a les 8, però quan surto a les 10 és una satisfacció de dia aprofitat, d'experiència ben... tanques el mòbil un parell d'hores, estàs gaudint de la música i això no té preu.
0: I compartit amb la teva senyora?
1: Sí. El fet de compartir amb la teva dona doncs, una activitat lúdica i festiva com és aquesta, doncs és... Compartim també oci, no només les factures i la feina i els fills, sinó que també hi ha una activitat que ens agrada que també la compartim.
0: El Cor va néixer el 2010 amb Tomàs Rosado al capdavant. Com va ser que us hi suméssiu?
1: Per casualitat. Jo el coneixia, llavors un dia anàvem al cinema i vam passar pel carrer del Cercle de Gràcia i vam sentir que cantaven el Thriller a veus. I ens vam quedar parats. I llavors vaig entrar dins i em van dir no, s'ha creat un cor i busquen cantaires. I llavors feien un concert aquell diumenge i vam anar i vaig dir, si el Tomàs és el director, i ens vam enganxar allà. I ha sigut, doncs, Tomàs és d'aquelles persones que han fundat diverses corals, que ha estat tota la vida implicat en el Cercle de Gràcia, tot el seu talent, la seva passió l'ha abocat en el món de la música, i són centenars de persones, per no dir més de 1.000, les que en els 30 i tants anys que ell ha estat vinculat en el moviment coral en el Cercle de Gràcia, doncs han gaudit la sort de tenir un director tan intuïtiu, tan dinàmic, tan precís, tan rigorós i tan alegre de compartir la música coral. No? I això, un director ho és tot amb una coral. No?

0: Miserere per solistes, cor i orquestra de Benet Andreu i Pons, enregistrat per Catalunya Música a la Sala Petita del Palau de la Música el novembre de 2013 i amb el cor Vivace. En el món d'avui, què pot aportar encara cantant un cor, Ramon?
1: Bé, jo penso

0: que l'art és aquella manifestació que dona sentit a la nostra vida, dona sentit a la... dona resposta a la necessitat que tenim de saber què fem en aquest món, per què hi som i com podem gaudir al màxim de la nostra vida mentre la puguem viure en plenitud i salut, no? Llavors, hi ha persones que els agrada molt la pintura, que ploren davant d'un quadre, hi ha persones que s'emocionen amb l'arquitectura, no? La Sagrada Família, amb una catedral gòtica. En el meu cas, jo tinc una especial sensibilitat per la música i poder cantar en cor vol dir que treus tota la teva capacitat d'emoció i de comunicació i artística, la canalitzes a través de la veu, que si ho pots fer de manera coordinada i conjuntada amb altres veus i altres persones, doncs no ets un solista que fa un monosò, que ja és molt, però si ho pots fer amb cançons que t'agraden, cançons del teu temps, cançons clàssiques, jo ara des de fa 3 anys també canto a la Coral Sant Jordi, on s'hi fa més música clàssica, també alguna cosa moderna, però també... llavors tinc un doble esforç, però també tinc un doble gaudi, no? Llavors jo he trobat en el cant coral una manera de canalitzar, d'expressar la petita vocació artística que pugui tenir, no? I això cada persona penso que pot trobar quin tipus de manifestació artística la realitza i l'omple de sentit, i li dona ganes de viure i li dona gust de viure. I en el meu cas és la música coral.
1: Ens ho diu Ramon Tremosa, polític, exconseller, economista i tenor, al Cor Vivace de Gràcia. Ramon, algun missatge per a l'audiència de Catalunya Música?
0: Sí, és a dir, la música és molt bonica d'escoltar, de veure en directe, encara més, de gaudir-la, però si podem participar en directe en la seva creació encara és millor, no? Si no cal saber solfeig per cantar bé. Això és una altra idea. No és que no he estudiat música, no. Hauràs de fer una mica més d'esforç, però avui en dia hi ha molts mitjans tècnics. Tens el YouTube, tens la manera d'escoltar mil vegades una cançó, tens midis, tens molt instrumental que et permet cantar encara que no hagis estudiat música. I jo recomano molt provar de cantar amb una coral. En el tipus de música que més t'agradi, gospel, clàssic, modern, rock, pop, hi ha corals per tots els gustos, edats i condicions, però l'experiència d'haver-ho provat una temporada jo la recomano moltíssim. Que potser no serà... molt bé, ja ho he provat, ja en tinc prou, gràcies. Perfecte. Però el fet d'haver cantat des de dintre ja és una experiència que per mi val molt la pena viure-la, no? I, per tant, la recomano molt. Jo, fins i tot, l'any que vaig ser conseller, que era l'any del Covid, quan ja es van flexibilitzar una mica les condicions de reunió i tot, doncs participava dels assajos del Cor Vivace, perquè vaig dir el pas per la política és temporal, però és molt important mantenir el fil amb les coses lúdiques que t'agraden. I, per tant, doncs aquí no vaig... quan he sigut diputat al Parlament Europeu, arribava de l'aeroport a les 6 de la tarda o a les 7 del dijous i ja deixava la maleta i m'anava a l'assaig a l'escull, no? I, per tant, ja era una manera de començar bé la tornada a casa, no? I de la mateixa manera, els concerts són un esforç, però és una gran satisfacció compartir la música, no? I crear-la en directe i comunicar-la després.
1: Doncs, Ramon Tremosa, moltes gràcies per atendre'ns aquestes hores i visca la música.
0: Salut i música, que diu el Tomàs Rosalo.
1: Exacte, doncs...
0: Moltes gràcies per trucar-me.
1: A tu, adéu-siau. Doncs...

0: Han registrat en directe per Catalunya Ràdio el Miserere per a solistes, cor i orquestra, Tung Imponent, la fuga final, amb el cor vivace i amb Ramon Tremosa. Així hem començat a la sintonia de Catalunya Música.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Som a Berlín i marxarem cap a Mulhouse, però ens agrada escoltar aquestes notes de la música misteriosa. Sembla que sí. Anirem cap a Mulhouse, Alsàcia, França, la capital europea dels museus tècnics. Per exemple, hi ha la col·lecció de cotxes més important del món, 400 vehicles històrics, i la màxima concentració de Bugattis, i el museu ferroviari més gran d'Europa, i també el de l'estampació sobre teixits i el de l'electricitat, tot això allà a Mulhouse, i el de la paret pintada, per cert. A Mulhouse també hi va néixer el director i fundador del cor i l'orquestra de cambra, Paul Kuenz. Figura molt veterana de la música clàssica, 97 anys. Fixa't com sona aquesta apoteosi.

0: colossal. Paulus, amb el cor i l'orquestra de cambra Paul Kuentz, sobre la conversió de Saül de Tars en l'apòstol Pau, escrit entre el 1834 i el 1836, primer dels dos grans oratoris de Félix Mendelssohn, l'altre és Elias. Paul Kuentz ha estat un director fundador molt actiu durant dècades. No és un director en actiu, però sí una figura històrica viva amb presència puntual o vinculada al seu conjunt.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem, exactament a Mulhouse, Alsàcia, hi heu estat alguna vegada. Amb una música misteriosa que el Jordi de Barcelona mirarà d'endevinar. Jordi, benvingut i moltes gràcies.
2: Bona tarda. Soc Jordi de Badalona.
0: De Badalona, perdona. De Badalona.
2: No, tranquil.
0: I és el primer cop que ens truques, que també ens agrada
2: saber-ho. És el primer cop que... Sí, he tingut ganes de trucar-vos altres vegades, però m'han passat al davant.
0: Molt bé, molt bé.
2: I ara doncs... he dit fes-ho abans que et passin per davant, una altra vegada.
0: Doncs repeteixo, benvingut. I quin és el tema que sonava?
2: A veure, jo diria que és A Horse With No Name del grup Amèrica.
0: I tant! I tant! Quants records, no, d'aquesta melodia?
2: Home, sí, quan ja tens una edat ja...
0: Exacte.
2: La recordes.
0: Doncs avui sonarà. No sé si vols aprofitar per fer arribar algun missatge a través de l'antena.
2: Bueno, que m'agrada molt el programa que fas i bueno, m'ajuda a passar aquesta estona.
0: En què t'agafa treballant, potser?
2: M'agafa treballant, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, estàs convidat a través del programa a felicitar o saludar, de sorprendre, dedicar un tema a algú. Ja quedareu d'acord amb l'Anna.
2: Perfecte. Doncs
0: gràcies,
2: moltíssimes
0: Jordi.
2: Gràcies.
0: A tu.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu-siau. Aquest és el tema que escoltarem més tard i tenim una segona música misteriosa. Aquesta serà una mica més difícil, mentre de Mulhouse ens anem fins a Utrecht, als Països Baixos, farcida de canals que, quan es fa fosc, cobren vida amb l'Utrecht Lumen, un atractiu itinerari artístic permanent de ponts, túnels, façanes i esglésies il·luminades amb dissenys d'artistes internacionals. Ho saben molt bé els membres del Netherlands Chamber Choir, ara amb una pregària poètica que demana llum divina. Fixa't com sona.

0: encisador càntic de Jean Racine, de Gabriel Fauré, 1865, tenia tan sols 19 anys. Un text del cèlebre dramaturg francès del segle XVII, Jean Racine, pregària poètica que demana llum divina, perdó i despertar de l'ànima en la calma de la nit, amb un dels millors conjunts corals del món, el Netherlands Chamber Choir, nascut a la ràdio en concret el 1937 a Amsterdam, però el 2015 van traslladar la seva seu oficial a Utrecht.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! Aquí, avui, als Països Baixos, a Utrecht, camí de tres quarts, felicitem el Teo i el Ramon, que a través de WhatsApp també han endevinat Amèrica. Tres guitarres i tres veus, precisament nord-americanes, però eren a Anglaterra. Però ja arribarà. Abans ens hem d'anar cap a Estocolm, però abans tornem a escoltar una mica aquelles notes. Tan, tan, tan, tan, tan. No sé si algú li ve, 930485321, i d'Utrecht marxem cap a Estocolm, esteses sobre 14 illes diferents connectades i un tramat de 57 ponts només al centre, perquè la ciutat s'obre cap a l'arxipèlag d'Estocolm amb més de 30.000 illes, illots i roques que s'endinsen al Bàltic i estacions de metro decorades per més de 150 artistes. Digue-li pintures, escultures, mosaics, relleus, una impressionant galeria d'art subterrània de 110 quilòmetres de llargada. I atenció al cor de cambra d'Estocolm, fundat el 1945. Fixa't com sona.

0: 50 categoria amb la Filarmònica de Berlín i el Cor de la Ràdio d'Estocolm i el Cor de Cambra d'Estocolm. L'Ave Verum Corpus, Kegel 618, un breu i colpidor motet de Mozart, 1791, el mateix any de la seva mort. Un regal per Anton Stoll, director del cor de la parròquia de Baden, balneari prop de Viena, on la dona de Mozart, Constance, s'estava recuperant d'un embaràs.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Aquí estem, a Estocolm, a aquestes hores, amb aquesta llum que es va esllanguint serenament. I si em trobes, probablement també hi haurà patates a prop. Què sóc? I si sona, a quina música fa referència? D'Estocolm ens n'anirem a Cambridge, Anglaterra, ciutat medieval coneguda també per la seva històrica rivalitat acadèmica amb Oxford. El 1209 es va produir un conflicte violent que va acabar amb la fuga d'alguns acadèmics d'Oxford que s'establiren a Cambridge i així, doncs, continua la història que es diu. I allà hi destaca un cor, el Choir of King's College.

Amb el cor del King's College de Cambridge, and he shall purify, ell purificarà. És la primera part del cèlebre oratori El Messies de Georg Friedrich Händel, 1741, i el cor d'aquest col·legi que destaca pel contrast de cantaires joves, estudiants universitaris nens d'entre 9 i 13 anys i barreja doncs, intergeneracional establerta al segle XV per Enric VI amb el propòsit de cantar els serveis religiosos diaris de l'espectacular capella gòtica de la ciutat, una de les joies del cor, amb una reverberació de diversos segons, fet que es veu que modela un so eteri compactat pel qual és conegut aquest cor. I anècdota, el 2014 el cor va protagonitzar una broma el Dia dels Innocents britànic. Van publicar un vídeo on afirmaven que inhalant heli arribaven a les notes més agudes de la peça Miserere Mei, Deus, de Gregorio Allegri, exactament en aquest moment.

0: Una prova ben aconseguida, perquè en les imatges es veu un nen amb un globus i tots vestits amb que és la casulla corresponent tradicional i formats cantant, i de sobte amb el globus, que va, ja té una imatge que trenca totalment, representa que inhala i després pujava, però es veu que no, que és la veu que sap fer el nen. En fi, una d'aquelles bromes que va fer fortuna. I a les seves xarxes socials van publicar el vídeo, i aquest doncs el podeu veure si us interessés. Això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: A tres quarts som a Cambridge. Saludem la gent que ens escolta des de qualsevol punt de la xarxa viària i potser des d'Anglaterra, per què no? O des de qualsevol altre punt del planeta. I, mentrestant, la primera ha sigut una música de bon endevinar, la primera misteriosa, un cavall sense nom. La segona és més difícil. És una música que està agafada més des de la meitat, l'altra era només començar, i potser doncs, se li complica més la cosa al qui ho desxifra. I mentre deixem enrere les corals, també deixem Europa solcant l'oceà Atlàntic. Ens anem fins a la terra d'Amèrica.

0: tabernacle del trio Amèrica, espectacular amb aquest cavall sense nom, un exercici perfecte de veus i guitarres, icònica del country rock, anys 70, número 1 durant 5 setmanes als Estats Units. Feia al·lusió a la pel·lícula Un home anomenat cavall i era fruit de l'enyorança de la seva terra. La inspiració els hi va acabar donant un quadre de Salvador Dalí. Curiositat, quan el tema es va llançar a les ràdios americanes al 72, la lletra va generar controvèrsia en relacionar-se la paraula cavall amb l'heroïna i desert amb l'aïllament de l'addicció. Els tres membres eren nord-americans, però vivien exactament en una base americana a Anglaterra i des d'allà varen compondre l'èxit.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots els oients que de manera passiva o activa participeu al programa. Ara mateix me passa l'Anna respostes sobre aquesta música. Em diuen el vals del doctor Jivago de Morijar, no? El brindis de la Traviata? Mira, el brindis de la Traviata potser hi fa pensar una mica. El podem tornar a sentir? No és el brindis de la Traviata. 93-048-53-21 o bé 607-470-305 i si no el fixa't com sona @catmusica.cat. I ja que som ara a Amèrica, què tal si anem fins a Atlanta, la capital de l'estat de Geòrgia? El 1886, el farmacèutic John Pemberton inventa la fórmula de la Coca-Cola. Una mena de xarop per als nervis i el mal de cap. Eureka! La seu...

Mundial de la Coca-Cola, companyia Atlanta, amb el museu corresponent, i allà s'hi custodia l'autèntica i secreta fórmula en una caixa forta d'alta seguretat que els visitants poden mirar però no tocar. A Atlanta també hi ha un tren de mitjanit històric. I atenció als pips i aquell famós... fixa't com sona...

Tremens, aquest Midnight Train to Georgia, amb Ladies Night and the Pips, 1973, So Motown i Grammy a la millor interpretació vocal de Rhythm and Blues, bandera del grup. Originalment es veu que el tema es deia avió de mitjanit cap a Houston i el canvi per tren va ser de

0: conegut a la mare de Whitney Houston, fixa't. Es veu que va ser la primera cantant que la va interpretar i no li trobava per la sonoritat i, a més, el fet de que es digués Houston, no? I, en fi, va proposar canviar i, fixa't, va ser arribar Gladys Knight amb els coristes famosos, els Pips, i aquest so del xiulet del tren que ha passat com a coreografia sincronitzada de referència. Aquí estem.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Marxarem ara cap a Barranquilla. Si em trobes, probablement també hi haurà patates a prop, coneguda com la Arenosa o Corramba la Vella. És la quarta ciutat més poblada de Colòmbia, motor econòmic de la regió del Carib. Coneguda pel carnaval i també per grans artistes com Sofia Vergara, Paulina Vega i ella,

Mira, tocar de les 9, sensual i elegant, amb la barraquillera Shakira, Deja Vu, acompanyada del rei de la bachata moderna, el novaiorquès d'origen dominicà Prince Royce. Prince va explicar que feia anys que volia treballar amb ella i quan li va enviar la maqueta d'aquest mateix tema, Shakira, doncs, li va agradar. Shakira ha tornat a protagonitzar la cançó oficial del Mundial de Futbol, per cert, després del Waka Waka de Sud-àfrica, on va conèixer qui seria el pare dels seus fills, Gerard Piqué. I precisament de Colòmbia ens anirem cap a un dels països a qui fa frontera, Perú. Anem a Lima, costa oest del país, centre històric amb majestuosos balcons,

de fusta tallada dels segles XVII i XVIII, els diuen balcons de gelosia, es veu, pels dissenys de reixeta que permetia a les dones de l'època mirar per assabentar-se de la vida social de la ciutat sense ser vistes, és a dir, privacitat i moral de l'època. I de Lima és el tenor Juan Diego Flórez, creador de l'orquestra juvenil Sinfonia per al Perú, i precisament era la segona música misteriosa. Fixa't com sona.

0: Esplèndida, l'intermedio de la boda de Luis Alonso del mestre gadità Jerónimo Jiménez de 1897 i amb l'Orquestra Juvenil Sinfonia por el Perú, fundada el 2011 pel tenor Juan Diego Flórez, inspirat pel famós El Sistema de Venezuela, creat per José Antonio Abreu, d'on va sortir el director Gustavo Dudamel. Flórez creu que la música té prou poder per allunyar nens de la pobresa, la violència i les drogues. L'objectiu no és tant formar músics professionals com utilitzar la disciplina, el treball en equip, la puntualitat, l'autoestima per transformar nens i joves. El cas és que avui molts han acabat convertint-se en professionals que ja han tocat en temples prestigiosos com el Festival de Salzburg a Àustria, el Teatre Real de Madrid o el Palau de la Música Catalana a Barcelona.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Doncs estem aquí al Perú, ara mateix, a camí d'un quart de nou, un quart de 10, perdó, i farem un salt cap a l'illa de Cap Verd, on encara deu continuar l'eufòria dels jugadors de la selecció del país per haver aconseguit empatar ahir contra la selecció espanyola en el seu partit de debut al Mundial. La imatge del partit va ser el porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, que va marxar per la porta gran i una distinció per haver-ho aturat tot. Segur que la cantant Fanxa va fruir del moment. Fixa't com sona.

0: fanxa i en crioll capverdià, sol ja can va. El sol ja s'ha amagat, nostàlgia de veure marxar els vaixells amb la gent, amb la pròpia gent de casa, abandonant l'illa, veient com el sol es pon. Cap bé, recordem, país marcat per la diàspora. Un tema popular de la mítica Cesària Évora, ara en versió de fanxa, nascuda a Mindelo, la capital cultural de Cap Verd, una de les grans protegides de Cesària Évora, avui considerada una de les intèrprets més pures de la morna, aquesta barreja de fado portuguès, mudinya brasilera i ritmes africans.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I avui acabarem de manera simbòlica en una caserna on hi hagi soldats. Soldats d'arreu del món, perquè des que el món és món, el soldat és universal.

0: Un clàssic soldat universal amb Eduard Estivill i el grup de folk, versió Universal Soldier 1964, de la cantautora indígena canadenca Buffy Saint Marie, icona de la cançó protesta. La va fer famosa Donovan com himne oficial de les protestes contra la guerra del Vietnam. I els líders poden donar ordres, però les guerres només existeixen perquè hi ha soldats que obeeixen. El doctor Estivill va traduir al català el tema en uns moments en què el servei militar era obligatori i s'estava coent el moviment dels primers objectors de consciència. I així arribem a l'hora dels adeus. Avui amb Vilda de Gelida. Per ella la música és el màxim modelador de l'estat d'ànim.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Hilda de Gelida, benvinguda i moltes gràcies.
2: Hola, bona nit.
0: Com et modela la música quan estàs neguitós? A veure.
2: Doncs és un, per mi és un, com un catalitzador, no? No només és quan estic neguitosa, és com un vehicle per canalitzar les emocions. Mm-hmm. Quan, és veritat que quan estic neguitosa em calma, però quan necessito energia, doncs depèn de la música, també me'n dona. O quan estic trista i no, però no acabo d'alliberar la pena, doncs m'ajuda a fer-me un tip de plorar també, no?
0: Clar. I a quines hores sols escoltar més sovint música?
2: Doncs escolto moltíssima música quan vaig amb cotxe, perquè vaig sola normalment i puc triar la música que escolto. I també quan cuino, quan estic a la cuina feinejant, sí, la cuina és el meu terreny i escolto molta música.
0: Que bé. I la música que més gaudeixes és la clàssica?
2: Sí, m'agrada molt la música clàssica perquè trobo que no s'acaba mai, no? I sempre descobreixo coses noves. Però sí que és veritat que tinc fills que són joves, que potser no els agrada tant la música clàssica, i moltes vegades descobreixo música de grups catalans a través d'ells, no? Que la veritat és que també estan bé per altres moments, no sé, per fer esport o per anar amb cotxe amb ells, no? O per anar de festa. I bueno, la veritat és que hi ha coses que a ells els agraden que a mi també.
0: Que bé. I, Hilda, estem ja preparant una mica la revetlla de Sant Joan, el Fixa't. No sé si et ve alguna música que dius, home, sobretot aquesta no podria faltar. No sé, jo penso ara en una

0: polca, no?, que sempre fa, és molt explosiva, no? Perquè la revetlla de Sant Joan per tots té un valor molt important a nivell memòria, no?
1: És veritat. Aquí, bueno, aquí a casa, com que celebrem la revetlla a casa nostra amb la colla d'amics, la veritat és que llavors la música no la poso jo. A la meva colla d'amics són molt amants de la música dels 80 i dels 90, i llavors són ells els que posen la música. Però vaja, tenim un amic que no pot acabar una festa si no posem un karaoke amb cançons del Nino Bravo. Però és així.
0: Està molt bé, perquè ens fem a la idea. Molt bé, parla'ns de la música que ens has triat, que ens fa il·lusió.
1: Doncs he triat el segon moviment, el Largo Manon Tropo, del doble concert per dos violins de Bach. A mi Bach és un compositor que m'agrada moltíssim. Tota la música del barroc en general m'encanta, i perquè, bueno, no sé, és algo que em connecta molt espiritualment, no? I aquest moviment especialment, no sé, m'aporta el diàleg que hi ha entre els dos violins, no sé, és algo que no es pot explicar, no? Bueno, em connecta molt amb mi mateixa i sempre trobo un moment per escoltar-lo. De fet, tinc l'anècdota enmig de broma que quan parlo amb els meus fills sempre els dic, bueno, aquesta en el meu enterrament no pot faltar, no? I, bueno, ells sempre riuen, però no sé, m'agrada moltíssim.
0: Ens agrada, Hilda, que hagis volgut compartir-ho amb nosaltres. Tu mateixa, tanca el programa, què voldries aprofitar per dir?
1: Doncs, pues bueno, desitjar molta salut a tothom i molta música.
0: I que per molts anys, no?
1: Exacte. Doncs, espero, Hilda, que us agradi molt la peça que he triat.
0: Segur que sí. Està començant a entrar aquest Largo Manon Tanto de Johann Sebastian Bach, del concert per a dos violins, amb la versió de English Concerts. Hilda, a tu i a tots els que ens escolteu cada vespre, moltíssimes gràcies. Us esperem demà a partir de les 8. I visca la música.
1: Moltes gràcies. Adéu.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. Avui nova música d'un altre dels grans saxofonistes i compositors dels nostres dies, de Chris Potter. Benvinguts.

Doncs del projecte Alive with Ghosts Today és aquesta nova música de Chris Potter creada amb una banda mixta amb sonoritats folk que es reuneix per parlar dels fantasmes que habiten la història nord-americana, partint del llegat de l'abolicionista John Brown i d'una de les seves accions antiesclavistes més arriscades, la fracassada revolta armada a Harper's Ferry, a Virgínia, el 1959, per la qual va acabar sent jutjat i condemnat a sentència de mort. Chris Potter es planteja, a partir d'aquests fets, a la seva música, què és el que hem après del nostre passat.

The Heaven in Scarlet. Probablement heu reconegut el so del guitarrista Bill Frisell introduint aquesta nova balada de Chris Potter, en una banda mixta en la qual també hi trobem a Barney Stravis al contrabaix, Nate Smith a la bateria, René Moore al clarinet, Zekereia El Magarbel al trombó i Sarah Caswell al violí.

This Earth Would Have No Charms For Me és un altre dels fragments d'aquesta suite Alive With Ghosts Today de Chris Potter. Per realitzar-la, ha convertit el seu quartet en un octet amb sonoritats que es vinculen a les tradicions que han confluït en la construcció del patrimoni nord-americà. En paral·lel amb aquesta Alive With Ghosts Today, Chris Potter ha seguit tocant amb el projecte de quartet post-bop clàssic al costat de Craig Tabor, Scott Colley i Marcus Gilmer.

Doncs una gravació en directe al Village Vanguard del 2023, publicada el 25, amb Chris Potter, el tenor, Craig Taborn al piano, Scott Colley al contrabaix, Marcus Gilmore a la bateria. Visitaven la música de Charlie Parker i aquí els teniu dialogant al voltant d'Ola Maria, aquesta cançó de Jovim Buarque i Vinícius de Moraes.

Hola Maria, Chris Potter, que ha inclòs aquesta cançó dels brasilers Jovim Buarque i de Moraes al repertori del seu quartet. També en quartet, en aquest cas amb alguns dels músics que han acompanyat la seva carrera des de principi dels 90, Chris Potter va publicar l'any 24 el treball Eagle's Point. Aquests músics són Brad Mehldau, John Patitucci i Brian Blade.

Chris Potter canviava el tenor pel clarinet baix en aquest original Indigo Illico del treball Eagle's Point, amb Brad Mellow al piano, John Patitucci al contrabaix i Brian Blade a la bateria. Amb aquests mateixos músics toca ara el tema central d'aquest àlbum del 2024.

Eagles Point, tema central del treball que Chris Potter va escriure pensant en els seus acompanyants, Brad Meldau, John Patitucci, Brian Blade, i amb reminiscències d'alguns dels seus referents, des de Sonny Rollins i Bill Evans fins a Eric Satie. La balada Area for Anna, d'aquest mateix projecte, és la que tanca la sessió d'aquesta nit. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit, l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado, ens interpreta la Simfonia número 1, opus 11, de Félix Mendelssohn.

Acabem de sentir la Simfonia número 1, Opus 11, de Félix Mendelssohn, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: De Xavier Montsalvatge podrem sentir tot seguit el poema concertant per a violí i orquestra a càrrec d'Ara Malikian en violí i l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó. Dirigeix Alejandro Posada.

0: És el poema concertant per a violí i orquestra que Xavier Montsalvatge va compondre l'any 1951 dedicant-lo a Heinrich Zähring. Hem sentit ara Maliki en violí i l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó sota la direcció d'Alejandro Posada.
1: Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara l'última sinfonia que va compondre Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia número 41 en do major, Júpiter, Kyrill 551. Ens acompanya l'orquestra Gürzenich de Colònia, dirigida per Günther Wand.

S'acaba aquí la sinfonia número 41 en do major, sinfonia Júpiter, Kühl 551, l'última sinfonia que va compondre Wolfgang Amadeus Mozart. Això era l'any 1788. Ens acompanyava l'orquestra Gürzenich de Colònia, dirigida per Günther Wand, en un enregistrament de l'any 1957.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem les cançons dels mesos de Joaquim Caçador, interpretades per la soprano Marta Mateu i el pianista Mac McClure.